0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

0: 91.6 FM, el Prat Ràdio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música que era tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

impossible del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 6 FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta, ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes, amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

riure avall. Tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

van passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

estos paras.

aquests records, un estiuet al teu costat. Demà, demà, demà, demà, potser sí que et trobo a faltar, però avui, avui, avui, avui, avui.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i arriben l'Héctor i la Clara. Porten la nena adormida en el cotxet.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns de moment amb força tranquil·litat en general arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona.

0: trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat, amb congestió, per exemple, per la A2 o la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogó. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Venezuela afronta hores crucials en la... les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a aquestes hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos, y los fallecidos están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la morgue para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
1: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico que nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos. Y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable, porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
1: Rosalía, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente, y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover los escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
1: Pues Rosalía Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes. Siempre a la orden.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista de l'Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el catàleg municipal de patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Nou minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema "Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom". Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmia Sprite Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
1: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà del Manlleu i Roger Martí del Vilafranca analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on dos delinqüents comuns van retenir quatre ostatges durant cinc dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són dos quarts de vuit i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algun unes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
9: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
11: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
9: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del Grai de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
9: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contra el rellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
9: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, molt bon dia, un plaer.
9: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
13: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades, y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
9: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
13: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
9: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua, i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
13: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector, y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos, como el transporte, la ganadería y la pesca, hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
9: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
13: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
9: Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
14: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
9: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
15: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
16: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera canviant.
15: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
9: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
17: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar el play-off el 28 de juny.
18: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
9: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
19: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
20: Molt maco, l'ambient, molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
9: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabiñánigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més, que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada de Família, el 17 de juliol, amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
21: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
22: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
21: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
22: El que volia que fos el règim aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
21: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí, cobra portes. Més informació.

0: controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
1: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la...

0: Fina Araque, molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts, i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat. La B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura de les Pugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta els 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, més a més, molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní, el Vallès, avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana, i aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny, i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
7: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 200 euros, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'antiga central elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
9: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas al Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
10: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
11: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
10: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
13: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
14: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 8:45 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tinglado 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des de Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que han vestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions a Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.

0: muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest congrés.
2: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen amb el temps, són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
3: Hola, bon dia.
2: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
3: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder, des de l'arquitectura, aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic, i per tant fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar en certa manera aquest canvi climàtic.
2: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
3: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
2: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
3: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les 3 xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
2: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
3: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dins dels àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
2: Marta Vall-llosera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
1: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
6: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
7: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
5: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
8: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
9: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
5: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc d'Altona i d'Ivette Ashford del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
5: Fins demà.
1: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
10: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
10: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a les arts i a tota la societat.
1: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
10: Efectivament, aquesta és la qüestió, en trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus de apriorisme i qualitat, crec.
1: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec que, amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
10: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix, així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars, no hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
1: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, us esperem a tots.
1: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo.
7: Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
8: ¿Qué hechizo le has echado?
9: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop del doble terratrèmol, d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les tres xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dilluns 29 de juny del 2026. Quan passen exactament 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'Ajuntament va aprovar que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho va aprovar el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places pels treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició ha criticat la mesura per representar una càrrega per les plantilles de les empreses d'aquest polígon industrial. Avui en parlem a la nostra tertúlia. A més, avui al programa també us explicarem com s'organitza el Festival de Poesia, que ja és un clàssic del juliol a la ciutat, i també acomiadarem per aquesta temporada el nostre espai Planeta Cooperatiu. Comencem al control tècnic Sergio Villar, Marquinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, l'Ivan Conde. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, Isa.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: De què parlem avui?
1: Doncs parlem, entre d'altres coses, del balanç, podríem dir, o d'allò que ha succeït a les festes de Sant Pere i Sant Pau, que recordem vam començar dijous i que divendres a la tarda i al vespre doncs va tenir el torn de diverses entitats culturals del municipi, doncs que van fer la cercavila, els lluïments, després el cercatasques i tota la festivitat que hi havia posteriorment. Dissabte, recordem, Diada Castellera, on a la Diada de Bateig, de fet, per celebrar l'aniversari, els castellers del Prat van aixecar un pilar de 4, un 4 de 6, un 4 de 6 amb agulla, un 3 de 6 amb agulla, i després uns pilars de 4 simultanis amb les colles convidades, els castellers de Viladecans i la colla dels Escardats de l'Eixample, i també un pilar de 4 al balcó. I diumenge, doncs, més enllà de la despertar trabucaire, que encara hi havia cartells ahir a la nit, no?, avisant per la zona especialment del costat de la Ricarda, doncs ball de bastons, picacrestes, ball de gitanes i sardanes a plaça de la Vila i galejada trabucaire també per acabar. Avui, missa de celebració en honor a Sant Pere i Sant Pau, perquè de fet avui és el dia, realment, dilluns. Ball de l'ou amb picacrestes i la tronada final per ja cloure una festivitat que oficialment era 4 dies, extraoficialment de 5, i que doncs ha tingut protagonisme durant tot el cap de setmana.
0: Molt bé.
1: I des d'avui fins al proper 10 de juliol la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir els joves que a data de 31 de gener de 2026, que és així una marca no tan habitual, no?, que sigui el 31 de gener, que tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament i bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol altra entitat pública o administració, ja sigui també fins i tot privada, per a les mateixes mensualitats. Dit això, la subvenció s'atorga per un termini de 2 anys, un import que s'ajusta a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer, i això sí, amb un màxim de 250 euros al mes, un mínim de 20 euros, i com dèiem, un termini que comença avui i acaba el 10 de juliol amb aquests ajuts de la Generalitat destinats al lloguer.
0: Molt bé, ara el que costa és trobar un lloguer.
1: És veritat
0: que compleixi a més amb aquestes mesures,
1: sí,
0: i que potser s'estan demanant més per habitacions, que és on pot accedir al comú dels mortals, malauradament, i sobretot menors d'aquests 35 anys. Alguna cosa més, Ivan?
1: Doncs bueno, parlarem de més coses, per exemple, del lliurament dels Prat i Mac, parlarem
0: molt
1: de
0: bé.
1: Cromos, parlarem una miqueta de tot.
0: Interessant el dia d'avui, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: I anem a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Jonathan Marín. Què tal?
1: Què tal, Isa? Com va tot? Doncs mira, avui al programa parlarem de motor, perquè hem de repassar tot el que ha succeït en aquest cap de setmana i el pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de la temporada en 10 curses. La pròxima i última parada abans de l'aturada d'estiu és el Gran Premi d'Alemanya del 10 al 12 de juliol. De tot això i també de més coses del cap de setmana, com el torneig de voli platja que ha organitzat el Vikings Voli Prat i que, com ja us van comentar la setmana anterior, doncs va exaurir totes les inscripcions per aquesta cita esportiva, que és un clàssic del calendari esportiu durant aquests mesos d'estiu al nostre litoral. Però també tindrem un espai per l'actualitat. El Prat va anunciar dimecres que Martín Lamelas no continuarà vestint la samarreta pota blava la pròxima temporada. Tot això i més en aquesta edició migdia, que arrencarà a partir de 2:15 de la tarda, i a l'edició vespre ens visitarà els estudis del Prat Ràdio el nou entrenador del Terlenca, en Marc García, que ens farà doncs una mica de balanç de la seva arribada al primer equip després de fer un gran curs amb el filial i que té doncs serà l'objectiu o la missió de tornar novament a primera catalana, com ja ens va explicar el coordinador de l'entitat, Víctor Sandoval. L'objectiu principal és lluitar, ficar-se en aquest playoff i a partir d'aquí, doncs, per què no somiar en tornar a aquesta categoria que malauradament han hagut de deixar aquesta temporada. Tot això, recordem, a partir d'un quart de 8 del vespre.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quina és la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada molt tranquil·la en general, sobretot quan més cap al sud, però amb l'arribada d'algunes tempestes aquesta tarda que es tornaran a formar cap al Pirineu, sobretot el de Girona. Per tant, bàsicament cap al Ripollès és on esperem que descarregui una mica més al llarg d'aquesta tarda. També algun ruixat a la resta de l'àrea pirinenca, però a la resta del país simplement alguns núvols no gaire importants, per exemple el prelitoral barceloní. A l'interior de Barcelona justament és on més calor farà avui, també l'interior gironí, i en canvi baixa una mica la temperatura a les comarques de Ponent, però encara amb molta calor. També un palet de vent, que sobretot a l'Empordà anirà xiulant de tramuntana, una tramuntana avui molt calenta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions tornen a ser a Rodalies de Catalunya, en aquest cas amb motiu de convocatòria de vaga. El servei pot presentar canvis en la seva freqüència de pas i sembla que de moment la resta de transport públic funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Com sempre, des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada i la setmana. Avui dilluns, destacant que de moment tenim força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana en quant a incidències. Només destaquem una avaria, la A2, a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida deixa els vehicles al voral, però en aquest cas provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, en tot el vessant Besòs, de retruc, afectacions en sentit sud, és a dir, en sentit Llobregat, a les dues rondes de Barcelona. També trobem congestió en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i des del Llobregat, també cap a la capital catalana. Doncs tenim retencions habituals a l'A2, des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat, a la B23 des de Molins de Rei, en aquest cas fins a Sant Feliu de Llobregat, però de nou tornen a haver-hi cues de la mateixa via entre Sant Just d'Esvern i ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Tot plegat ens deixa retencions en sentit nord en els primers trams de les dues rondes en direcció al nus de la Trinitat. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara, la C31 a l'altura del Prat circula amb força fluidesa, però la C32 des de Gavà en sentit nord fins a Sant Boi circula amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a conèixer tot el que heu de saber per començar el dia amb la màxima informació possible de la mà d'en Marc Quinto. Què tal, Marc?
3: Molt bon dia, Isa.
0: Com va?
3: Molt bé, últim dilluns del mes de juny.
0: Sí.
3: I s'agraeix ja que va arribant temps de vacances. T'explico, comencem. I així s'anirà veient ja els diaris, perquè cada vegada aniran havent més notícies més tranquil·letes. Comencem amb el periòdico de Catalunya, un titular alarmant, i és que només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles, que és una dada baixíssima i molt preocupant. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. Allà hem d'anar a viure si volem poder-nos-ho permetre.
0: Sí, sí.
3: Més coses. Hi ha una entrevista a Joan Calabuig a dins del periòdic, a les pàgines interiors, que és el comissionat del Corredor Mediterrani. Ara ja es torna a sentir parlar d'aquest corredor mediterrani que mai arriba, i deixa un titular que sembla ser esperançador, i és que el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre de l'any 2028. Quantes vegades hem escoltat
0: sí.
3: això?
0: Però bé, hauríem de fer a Maroteca
3: sí.
0: de veure quantes vegades aquest titular, però amb anys diferents.
3: Sí, clar, amb dècades diferents,
0: amb
3: perquè
0: dècades diferents,
3: ara almenys 2028 és un horitzó bastant proper, és a dir, si ho dius
0: sí,
3: això
0: sí.
3: és que sembla ser que està encaminat. Però bé, i doncs la fotografia és per aquestes tres xemeneies de Barcelona, el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió.
0: Molt bé, Lara, també va amb aquesta crisi habitacional. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada. Per tant, també ens avisa de quina és la situació actual. La fotografia destacada és per Veneçuela, on explica que cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols que han provocat almenys 1.450 morts. D'aquests 17 són espanyols i un equip del New York Times ha acompanyat també un grup de metges que intenta recuperar els cadàvers entre la runa. Sabem que aquestes primeres hores doncs, són crucials i a partir d'avui ja segurament doncs, aquesta xifra serà encara més dramàtica. I també doncs, destaca en cultura que Barcelona llueix la seva arquitectura. Un ball de grues de les Tres Xemeneies inaugura el Congrés Mundial.
3: I acabem amb La Vanguardia. També ens parla de Veneçuela. La solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Veneçuela. La fotografia del dia, en canvi, és per aquest accident bestial que va haver a la ciutat de Barcelona amb dos morts, fruit d'una persecució dels Mossos d'Esquadra. El cotxe que fugia doncs, va investir un altre cotxe i doncs, han mort els seus dos ocupants. La fotografia, a més, és bastant forta. I també algun dels destacats que hi ha és per aquesta presó per uns pares per la mort d'un nadó de 3 mesos a Sabadell aquest divendres passat. La víctima presentava lesions i fractures compatibles amb un sacseig violent. Ara darrerament s'han vist més casos també, hi ha gent més coneguda i tal. I és un tema que ostres... impacta també bastant que això passi. I també un últim destacat, i és que Moreno Bonilla arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. Veurem com acaba tot.
0: Molt bé. I una altra informació de servei del 3CAT, que això jo crec que molta gent potser se li ha passat, que són les últimes hores per formalitzar la declaració de la renda i del patrimoni.
3: I
0: per
3: ens
0: tant,
3: ho cobren demà
0: acaba el termini.
3: Ens ho cobren demà ja la resta.
0: Ah, sí?
3: Així que...
0: Molt bé, doncs preparats.
3: Sí, amb la cartera plena.
0: Amb la cartera plena. Doncs Marc, ara anem a explicar-vos què hem preparat aquest dilluns. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a explicar què hem preparat, Marc.
1: Doncs comencem avui dilluns fent tertúlia amb l'Horacio Placenti, el Felip Neri Gordi i amb la Fina Terol. Parlarem, tenim uns temes interessants damunt la taula, temes força pretencs. Avui parlem d'aquestes festes de Sant Pere i Sant Pau, que hem tingut des de dijous i fins a diumenge, doncs un munt d'activitats aquí a la ciutat i que omplen d'alegria als carrers. Perquè és,
0: i de cultura.
1: I de cultura, perquè és com la segona festa major del Prat, la festa major d'estiu. I doncs...
0: Va venir fins i tot el Sergio, imagina't.
1: Sí?
0: Clar. Jo em vaig trobar el Sergio, el Jonathan, el David que va venir.
1: Jo no he pogut anar mai
0: tothom,
1: encara, perquè aquest
0: tot
1: cap de setmana...
0: Tot el ràdio estava per aquí, per la vila.
1: Estic fora, sempre.
0: Que vegis com arrossega la gent.
1: Doncs sí, sí, està clar. No, atrau, atrau.
0: Atrau.
1: Atrau. Doncs parlarem d'això, parlarem també d'aquesta nova zona taronja. El Prat era un dels pocs municipis que no teníem encara les zones de colors.
0: Sí, és veritat.
1: Perquè...
0: Ni la verda ni
1: la
0: taronja.
1: La blava va ser la primera, fa uns anys. La verda ja fa poc, ara la taronja. Encara ens queda algun color.
0: Però tenim la blava que funciona com la verda, no?
1: No, tenim la blava aquí.
0: Sí.
1: I després la verda...
0: Està pintat de verd a la platja, per exemple?
1: A la platja sí.
0: Sí.
1: Bueno...
0: No, o està pintat de blau.
1: Crec que no està pintat.
0: No està pintat.
1: Que només hi ha un cartell a
0: I
1: la porta del pàrquing.
0: Tampoc no sabem com està pintat.
1: No he anat mai allà amb el cotxe.
0: No, no, jo tampoc. Clar, és que ens passa això.
1: El cementiri no està pintat tampoc.
0: El cementiri tampoc. Per està tant, la verda com a tal,
1: no
0: pintada no hi és.
1: No proposa zona verda.
0: Clar, però no està pintada,
1: no,
0: saps?
1: Llavors,
0: i ara
1: bé.
0: Aquesta zona taronja, no sé si la pintaran taronja.
1: Jo he vist ja cartells tapats. No sé si... aviam, és que jo passava ahir pel Mas Blau i em va sobtar lo gran que és.
0: Si és que és enorme.
1: Si ho han de pintar tot de taronja,
0: clar,
1: si estaran una estona.
0: Sí, sí.
1: Saps? Aquí necessiten aquests 8 euros de les persones per,
0: per
1: poder
0: pintar.
1: Però bé, aquest és un altre dels temes, aquesta zona taronja al Mas Blau, que a la majoria de gent del Prat no afectarà tant, perquè doncs...
0: Home, si treballes allà.
1: Si treballes aquí, entenc que la gent no anirà en cotxe si treballes al Prat i vius al Prat.
0: No.
1: Saps? T'acostaràs.
0: Però a vegades vens en cotxe.
1: Avui he vingut en cotxe.
0: Veus? O sigui, llavors...
1: Però
0: i vens del Prat al Prat.
1: Perquè no he vingut amb el meu cotxe, li he de tornar el cotxe a mon pare. Llavors...
0: I no surts ni a polígon, tu.
1: No.
0: Sí, imagina't.
1: No sortiria mai a polígon.
0: Com aniries tu al Mas Blau?
1: Amb el 160, amb el 65. Que et deixa allà.
0: Clar.
1: O el metro, hi ha una parada molt maca que es diu Mas Blau.
0: Però és d'allà fins a on et toqui.
1: Jo és que treballaria al costat del metro
0: sí.
1: per no haver-me de moure molt. Doncs vinga, més coses també. Ara que parlem d'aquestes zones, la platja ha estat tancada durant força estona aquest cap de setmana. Doncs veurem
0: ahir va
1: si...
0: ser un dia complicat.
1: Si està afectant o no això, perquè això sí que afecta més a la gent, que llavors ha de deixar el cotxe per anar a la platja en transport públic, en bici o caminant. I algun altre tema que hi ha sobre la taula. A les 10, equipaments culturals, com sempre... Hi ha encara activitat al Prat, darreres setmanes que encara queden força coses, però bé, fins a mitjans de juliol encara hi ha coses aquí a la ciutat. A 11:15 parlarem doncs, d'una de les activitats, aquest festival de poesia que torna al Cèntric, en parlarem amb la Yolanda Quintanilla, tècnica del Cèntric, perquè ens expliqui doncs, una mica les diferents sessions que hi ha d'aquest festival de poesia que s'allargarà al llarg de tot aquest mes de juliol i veurem si podem tenir, que encara estem pendents, la veu d'alguns dels protagonistes d'aquest primer dia de festival que estaria superinteressant.
0: Que són molt coneguts.
1: Mm-hmm.
0: Una activitat que recomano.
1: Sí.
0: Apropar-te a alguna
1: a mi.
0: Sessió
1: ah,
0: del
1: sí,
0: festival
1: sí.
0: de poesia.
1: És que no m'acaba d'encaixar
0: ja
1: per horaris. Per horaris.
0: No, perquè no et sents interpel·lat, però la poesia no s'ha d'entendre.
1: Mira,
0: s'ha de viure.
1: És que hi ha tantes activitats al Prat.
0: Però alguna has de fer, Marc.
1: Sí.
0: Alguna activitat
1: mira,
0: al Prat has de fer.
1: Volia anar al cineclub de l'altre dia, però no vaig arribar. Però volia, és a dir, tenia la intenció.
0: Ai, saps? Déu meu. A veure si aconseguim que t'aficionis
1: no,
0: a l'art.
1: No, vaig al vermut de sèries i vaig.
0: Ah, bueno, és veritat.
1: No,
0: és l'únic
1: no
0: esdeveniment que fas durant tot l'any.
1: I perquè ens donen el picoteig. No, perquè està molt
0: sí,
1: xulo,
0: gratis,
1: perquè clar, no puc parlar aquí de sèries si no anar al festival de sèries.
0: Evidentment, és la teva quasi obligació.
1: Sí.
0: Obligació
1: vinga.
0: Moral.
1: Sí. Més coses. A les 11, a Llengua del Connectats aquesta setmana passada van parlar molt interessant i ve molt a d'allò. Perquè anglicismes al futbol, aprofitant que hi ha aquest mundial que la gent ho està vivint amb tanta eufòria i tal, doncs el Benjamí Company, que no sé si és molt futbolero, potser sí que és futbolero
0: que sí,
1: del Barça, però no de les seleccions.
0: No ho sabem.
1: No ho sabem. Llavors, el Benjamí Company del CNL ens parlarà d'aquests anglicismes, que n'hi ha molts, Ara no me'n surten a mi.
0: Futbol.
1: Ursai, no. Ursai és...
0: Ursai és fora de joc, que ve d'outside.
1: Però és anglès.
0: Sí.
1: Es diu en anglès.
0: Clar,
1: així.
0: Clar, és l'adaptació al català.
1: Ah, vale, és l'adaptació, això ja. Mira, això és tot
0: la corner, sé. Per exemple, no?
1: És que no ho sé.
0: Sí.
1: No sé què hi ha d'anglicisme, així que molt interessant amb el Benjamí. Després, a 2:15, el Paraules Habitables i el Like dels Valors de la Xarxa, el guaita que tenim a 12:00, i acabem amb el darrer Planeta Cooperatiu de la temporada.
0: Què et sembla? Anem acomiadant.
1: Fantàstic,
0: seccions.
1: Em sembla. A mi encara em queden dues setmanes de secció, eh?
0: A veure, que... a veure com ho puges.
1: Ui, segur.
0: Marc, gràcies.
1: Fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 33 minuts per sobre de les 9 del matí. Saludem la Fina Terol. Què tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies d'estar aquí i bon dia.
0: Felip Nerigordi, com en va?
2: Bon dia, 25 graus.
0: Benvingut, sí, sí, déu-n'hi-do. Com estem amb aquesta calor, eh? I Horacio Placenti, què tal? Benvingut.
3: Hola, bon dia. Com bien, estás? Bien. Bueno, pues, un poco triste por todo lo que estamos viendo que pasa con nuestros
1: sí,
3: hermanos en Venezuela. Realmente,
1: hostias,
3: eso hace no sentir tanto sí. el calor porque es realmente inimaginable lo que están sufriendo.
0: Sí, des d'aquí ens sumem a aquest suport sí, a tots sí. els veneçolans que estan a, sí. doncs, aquí al Prat, a Catalunya, a Espanya, amb aquesta vinculació que tenim concretament amb aquest país, i llegíem els titulars com fem cada dia doncs, d'aquesta recerca, no? De les víctimes que han quedat atrapades, que cada hora que passa doncs, ja és menys probable
4: que la xifra de desapareguts és molt gran,
1: és molt gran, és enorme,
4: i a més fa reflexionar perquè Venezuela no era un país que construís pensant.
0: Clar.
4: Segurament el mateix passa a Japó o fins i tot a Ciutat de Mèxic, segurament l'impacte hauria sigut molt més baix.
1: Pels fonaments, clar.
4: Perquè aquí no hi havia... No. I en canvi no. els agafen dos seguits en sí. rèpliques i molt grans.
3: I la majoria de los edificios que han colapsado eran sí. de estos de promoción sí. Que se han hecho durante toda esta etapa, digamos, de la dictadura, que mucha sí. vivienda, poca calidad, y
4: bueno,
3: no,
4: però
3: no
4: si,
3: han quedado
4: si
3: ni.
4: A més a més no tens normativa sísmica, clar, perquè creus clar. Que estàs fora, pues sí. això realment sí, és una...
0: Aquí l'arquitectura té un paper fonamental en salvar les vides de totes
4: sí,
0: aquestes
4: i això és un tema que precisament aquesta setmana, avui, que comencem el congrés fins dijous, el Congrés Internacional d'Arquitectes que es fa a Barcelona, aprofitant que Barcelona és la ciutat capital de l'arquitectura per la UNESCO tot l'any, llavors s'ha fet coincidir que el Congrés Mundial d'Arquitectes es faci aquí, precisament avui, demà passat, essencialment, i es fa el centre aquest del fòrum, es fa el a la plaça de les Glòries i es fa l'estret Ximenès del Besòs. I s'hauria de parlar d'això, i s'hauria de parlar també de l'arquitectura que en diem passiva, que és tornar a acostumar a la gent a que a vegades una bona persiana atreu el calor i no estàs gastant diners amb aire condicionat per combatre aquell sol que t'ha entrat per la finestra, encara que tinguis doble vida i que t'has escalfat els mobles i el paviment, i estàs gastant diners per algo que simplement parant-ho abans, o sigui, hem de tornar a aquella arquitectura
1: jo
4: de poble.
1: Jo soc molt tradicional, pel matí...
4: Amb l'ús.
1: Sí, sí, sí, penso una cosa, amb l'ús de cada dia, a casa sí. meva, des que era un marrec que vivia a l'Ensanche, sí. el sol entrava, les persianes baixades,
4: correcte.
1: I a la nit tot en l'aire, i la casa corria un aire que es ventilava.
4: Això, mira, nosaltres, com que tenim una edat, ens en recordem, però vull dir, cases d'aquestes, de que la normativa sísmica hauria de ser en general, i bueno, en fi, moltes coses que s'han de parlar per bé
0: sí, l'arquitectura que entra en molts temes, també parlem d'una crisi habitacional sí. en diferents diaris, on l'arquitectura ha de ser una de les peces fonamentals, no? Sí. I evidentment a l'hora d'habitar aquestes cases.
3: Lo que ha sorprendido gratamente es la eficiencia y la velocidad con que los países han asistido sí. los equipos de rescate a las 12 horas
1: sí, sí, sí.
3: ya estaban llegando aviones equipados, es decir, el profesionalismo
4: sí.
3: no solo desde España, desde otros países
4: sí, sí.
3: del entorno, Estados Unidos, Argentina, Brasil, han llegado casi de forma que igual es un granito de arena en el desierto, ¿no?
4: Pero está muy bien.
1: La respuesta es una vida
3: ya,
1: solidaria.
3: Una vida que rescaten ya sí. es una vida,
1: sí, sí,
3: ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs anirem actualitzant, de moment hi ha moltíssims desapareguts i la xifra oficial de morts doncs ara mateix és de 1.450 persones, 17 de les quals també són espanyoles. Per tant, anirem seguint aquesta desgràcia. Tornem cap al Prat. No sé si heu intentat anar a la platja el cap de setmana amb aquestes calorades que estem patint i no sé com ho heu fet, perquè és veritat que la platja, aquesta entrada, que és un cul de sac, la carretera cap a la platja, i provoca que quan hi ha molta concentració de cotxes, doncs es produeixen talls on directament no hi podem accedir. Només es podia accedir o en autobús, o en bicicleta, o caminant, els més valents, en certes hores del cap de setmana. No sé si ho heu intentat, si ho heu vist doncs, aquestes reaccions de molta gent que ha preparat la família, que s'han posat han preparat la nevera, s'han posat els banyadors i han de tornar i girar cua cap a casa.
1: Ahir vam sortir a les 9 d'aquí i a les 9 i 17 arribàvem allà i ja no trobàvem lloc per aparcar a les 9 i 17 i al costat nostre, però famílies senceres amb les neveres i com hi havia unes 18 persones tots de Barcelona, perquè els que parlaven eren de Barcelona.
4: Clar, és una platja metropolitana, això
1: ja
4: no pots evitar.
1: Ja s'ha convertit, sí, sí, sí. La gent ja no va a Castelldefels, es queda al Prat.
0: Sí, tu fina, sí. Vas poder aparcar finalment o no?
1: Sí, a veure, la primera, la segona, la tercera, la quarta fila. O sigui, vas començant per aquí, per la vora de mar.
0: A les 9 i 17, eh?
1: A les 9 i 17.
4: Sí. Val. La meva opinió, eh? A la platja del Prat fa massa temps que no fem res. I a la platja del Prat és que és un conjunt de coses. Primer, és una platja que està patint una erosió tremenda, sí. I llavors s'hauria de ser més exigents en provar coses,
1: que,
4: espigons, o fer una, allò, tornar a reproduir el banc aquest famós que trobàvem, sí, quan entres. Sí. Pam, sí. Hi ha coses que s'estan fent, inclús a alguns llocs de Balears s'està plantant posidònia o herbes a sota immediatament, i eviten que l'onada s'endú la platja no quan entra, sinó quan retrocedeix. No? Llavors, per exemple, aquesta és una. No? Hi ha coses, i això no ho estem fent, encara estem amb que cada any posem sorra, sí. tal, no? I, clar, i la posem també molt tard, el qual vol dir que els primers principis de juny tenim la platja bruta, perquè
1: marró,
4: hi ha allà...
1: Marronada.
4: Primer això. Sí. Segona, manteniment. Manteniment. Si recordeu que va haver-hi un temps que hi havia un pont de fusta al final, quan anaves a peu...
1: Sí. D'aquí a Viladecans.
4: Hi havia un pont de fusta que et permetia passar a Viladecans i anar a les Filipines, això, que...
1: Sí.
4: Se'l van dur l'huracà Glòria.
1: Sí, senyor.
4: I no hi ha hagut manera que el tornin a posar, i està allà. Sí. Home, aquest pont tenia que estar posat, sí, si no és molt de diner. Segona, l'huracà Glòria es van dur trossos de la passarel·la aquesta, i encara ara gent que baixa de l'autobús i la passarel·la no hi és, la passarel·la de fusta, sí. I té que passar per la carretera allà al costat de la rotonda. És a dir, manteniment, no n'hi ha, la platja, no n'hi ha. Xiringuitos, clar, estan reduïts, dos xiringuitos allà, junts, això no n'estic segur, però crec que se'ls hi cobra molt, i per tant, quan se'ls hi cobra molt, el negoci és una mica desastrós, i llavors ho notes amb la qualitat, és de gens.
1: Sí, sí, sí.
4: Llavors, aparcament, home, tenim una carretera que va al club de golf per darrere. Aquesta carretera no faria res que fos una mica de circunvalació, i almenys, sí. Ja no et dic que tots els aparcaments que han perdut al llarg de la platja,
1: amb bateries del cram, tots
4: té nassos que la platja més ecològica del litoral,
1: sí. Sí.
4: No puguis tenir uns aparcaments que no impacten ecològicament, i en canvi la resta de platges ni ecològiques, sí, sí. ni res, no?
1: Ni res.
4: Fatal, no s'entén, no? I llavors és que hi ha moltes coses que s'haurien de fer, i segurament si féssim servir aquesta carretera, que al final el club de golf i tot això està perdut, no es fa servir per res, aquells restaurants que s'havien de fer tampoc. Hi són, o sigui, totes les promeses no s'han fet, llavors si féssim aquesta carretera circunvalació segurament podria aparèixer un aparcament lògic a l'altre cantó, i si no, pues, gires i te'n vas. És a dir, home, esclar, és que si no deixem
1: la
4: circulació...
3: Sí, sí, sí. Los terrenos del otro lado son del ayuntamiento?
4: No,
1: són d'Aena.
4: L'Ajuntament no té cap
0: terreny. Aquí tenim el mapa, que
1: és Aena.
0: Exemplifica bastant bé com estan els terrenys dividits.
1: Sí.
0: És veritat que doncs, el que coneixíem com el passeig de la platja es considera platja, i per tant aquests aparcaments s'han tret, i el Felip Neri apunta a una altra carretera que ara mateix no és de pas, i que l'any passat es parlava de l'habilitació. Enguany ho vam preguntar, sí. I de moment tampoc no s'habilita.
4: Hi ha uns terrenys, recordeu que els terrenys del CRAM van estar fent servir d'aparcament un temps. Allò potser podria tornar-hi a ser, que ve aquesta carretera pel golf, ve, i llavors si no trobes, circules, mama, i te'n vas. No es tracta d'aparcar allà on no pots.
1: No,
4: però vull dir, la llista és molt llarga. Llavors, clar, és que de començar a fer petites coses a no fer res,
1: doncs
4: a més tens el trauma aquell que dius, home, a més, doncs avisa'm.
0: Clar.
4: No em facis estar de mitja hora perquè al final una persona em digui ho sento, té que girar, no? Sí. M'avisa'm abans.
0: Això segurament és l'emprenyament més important de la gent, no? Sí. Que surt de casa i es troba allà a la primera rotonda que ha de girar cua. Horacio, tu ets usuària de la platja, però vas més entre setmana, no? A la platja.
3: Bueno, esta semana casualment, i puedo comparar lo que comentaba un poco en la previa con Felip, el dimecres, que fue festivo,
0: Sant Joan.
3: Vine a la playa y para variar fui con el coche, porque yo siempre digo, a ver, si tienes dos niños y vas con los juegos de playa y colchonetas, todo
1: normal.
3: Está bien, pero ver coches que van con una pareja sola, digo, tío, coge la bicicleta, coge el bus, ve andando, alguna vez suelo ir caminando también, pero esta vez fui en coche, aparqué relativamente bien, pero claro, el trayecto son sus 10, 12, 15 minutos.
0: Sí, sí.
3: Ahora, el sábado fui, dije, voy a cambiar un poco. Fui a las Filipinas, sí, y tardé 6 minutos. Uh-huh. Y aparqué al lado y fui sobre la mediodía. O sea que ir a la playa no tiene nada que envidiar, al contrario, la verdad que está muy bien. O sea,
0: ¿es
3: que
0: pagamen allá al parking?
3: 8 euros todo el día.
0: Sí, vale, claro.
3: Salvo
0: claro.
3: Residentes.
0: Claro.
3: No, residentes no.
4: No os paga.
3: No pagan.
0: Aquesta és la diferència per la gent del Prat, no? Que aquí al Prat sí que té, doncs,
1: el parking gratuït.
0: Clar, el parking gratuït, i allà has de ser,
4: sí,
0: parking, has de tenir previst
4: parking
0: que
4: gratuït si arribes
0: clar,
4: a aparcar.
0: Que molta gent potser diu, pago els 8 euros i prefereixo assegurar-me.
1: I perdoneu només un incís. Quan vam arribar a les 9 i 17 o les 9 i 20, a tercera fila, ni primera ni segona, tercera, de tanta gent que hi havia. O sigui, que s'ha de matinar a les 8 del matí, sí, per poder agafar primera fila, eh?
0: Clar, Sant Joan sí que era un dia, doncs, on més gent havia sortit i potser era més fàcil, no?, a poder accedir. Sí que també es barrejava amb els usos de la gent que havia sortit de la platja i la gent que arribava, però sí que estava molt neta, i la veritat que l'aigua en Sant Joan estava, sí, prou bé, havíem fet... Jo vaig anar també, i ahir també vaig anar, però en bicicleta, i ja em vaig trobar tota aquesta gent de tots els cotxes que giraven cua a les 5 de la tarda, eh? Ja.
4: I tercera de fila, suposant que hi hagi sorra, perquè si no acabarem com els cines aquests de l'Esplau, que dius, t'ha tocat la quarta fila, dius, home, quan tant endavant, dius que n'hi ha quatre. És la darrera de tot, no? No, i després hi ha una cosa important, que abans m'ho deixava. Si mireu des de la platja, mireu la Pineda, el primer tros, aquell que estava a prop de Cal Capistros,
1: sí, sí,
4: i tal,
1: sí,
4: on
1: sí,
4: hi havia
1: sí,
4: aquells restaurants, que no hi són,
1: no hi són.
4: Hi ha una certa, un pins que han recorregut, però si passeu cap al final, pràcticament no hi ha pins,
1: no,
4: i des de la platja veus la terminal de l'aeroport,
1: sí, sí,
4: llavors
1: senyor,
4: pregunto què esperen per plantar pins allà, perquè clar, és una filera, com es morin aquella filera de pins
1: directament veus
4: estem davant de l'aeroport,
1: sí,
4: llavors
1: sí, sí,
4: clar, plantar pins no és tan complicat,
0: no. Doncs segur que en parlarem en següents edicions d'aquests caps de setmana, on tothom encara estem aquí, ningú té vacances o la majoria de gent no les té i vol anar a la platja, doncs, al cap de setmana, no? Normalment es complica els caps de setmana de juny i juliol específicament, perquè és veritat que tenim aquesta necessitat amb la calor de descansar, de sortir de la dinàmica de rutina, no? I que la platja és per gaudir, clar, està molt bé ara.
1: Sí, sí. És que jo vaig anar dijous,
0: sí,
1: i vaig anar diumenge.
0: Dijous estava increïble.
1: Increïble, sí. Semblava una piscineta, no es bellugava res.
0: Sí.
1: Ahir
0: estava
1: bé,
0: més remoguda.
1: Però ja estava més remoguda. És que ja estava de gom a gom, eh?
0: Sí. Sí, sí. Doncs la platja del Prat, que volíem, hem afegit aquest tema també veient els talls de circulació, i anem amb d'altres coses que havíem preparat per parlar. Una d'elles és que el Mas Blau tindrà un aparcament per treballadors de pagament. El cost serà d'uns de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. Per tant, els treballadors d'aquest polígon podran aparcar, però passant la seva matrícula a l'empresa, i a partir ja d'aquí, doncs, amb aquesta zona taronja, que de fet no en teníem cap zona d'altre tipus, d'un altre tipus que no fos la zona blava, i això es fa per evitar que les empreses d'aparcament fraudulentes puguin estacionar els vehicles i fer el cobrament per persones que agafen doncs, un vol aquí a l'aeroport del Prat i estacionaven de manera fraudulenta al Mas Blau, evitant que els treballadors hi poguessin accedir. No sé què us sembla aquesta proposta, són 40 cèntims al dia, però al final sí que és una despesa que no tenien els treballadors i que a partir d'ara sí que tindran, o que hauran de negociar amb les empreses directament que se'ls augmenti, doncs se'ls incrementi per aquest pagament del pàrquing. Felip Neri, comencem per tu. Què
4: sí,
0: en penses d'aquesta mesura?
4: Penso que està bé, perquè és una cosa que inclús és assumible per les empreses, si fa falta, no? El preu és tan minsa, però és dissuasori, no? Jo aquí tinc dues idees. Una és que el Mas Blau és un polígon que sempre ha estat fatal.
1: Sí.
4: Sempre ha estat malament d'aparcament, sempre ha estat fora de ser competitiu, sempre està ple d'edificis de que es lloguen, és a dir, mai ha estat ple. És a dir, és un polígon que l'hauríem de revisar. L'hauríem de revisar. I és un dels problemes que tenim, com per exemple, ahir estava...
0: Però sí que hi ha hagut empreses molt potents aquí,
4: sí,
0: Nike,
4: sí,
0: Yamaha...
4: Sí,
0: no?
4: Sí, sí, sí. Però van, venen...
0: Però ara mateix
4: però no és un polígon que funcioni. I un
0: clar,
4: polígon que sempre, des de que va néixer, sempre ha tingut problemes d'aparcament. Amb això, hem tingut molts anys per revisar-ho, no? I fer que amb la situació que té, algú està, algú hem fet algú malament, falla, perquè no estigui sempre a tope d'ocupació i de desig de ser-hi, no? Mm-hmm. Perquè està absolutament bé. Al principi no estava ben comunicat, però ara està ben comunicat.
0: Sí, té metro,
4: metro i tot això, no? Autobús. Per tant, s'ha de revisar. I això enllaça amb una cosa molt ràpida. Ahir, que us recomano la seu de l'editorial Gustavo Gili, que està al carrer Rosselló, darrere del Clínic, un edifici modernista molt maca que hi ha a l'Eixample de Barcelona, que és la Casa de l'Arquitectura. Ho serà tot l'any i a partir d'ara ho serà, amb aquesta idea de Barcelona, capital mundial d'arquitectura. Aneu-hi i veureu tots els projectes de Barcelona i a les àrees del voltant, i sincerament jo em vaig sentir una mica trist de que el Prat no existeix.
0: Horacio, amb la teva experiència també a l'empresa, com veus aquesta mesura?
3: Algo había que hacer. Que hace 20 años que el drama es el mismo. Lo que, o sea, antes que nada, bienvenido sea, pero quizás es una salida cómoda, porque por más que sean 8 euros por trabajador, habría que ver la eficiencia que vaya a tener ese registro de las matrículas y que no se cuelen matrículas también de las otras empresas o siempre se buscan, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Ojalá sea eficiente, pero todo por no sancionar a los que hacen un mal uso. La solución cómoda, y por más que sea para cada trabajador 8 euros, para el ayuntamiento significan un par de cientos de miles de euros al año, porque claro, son miles de trabajadores que van, y proveedores y clientes, porque yo nunca he tenido la empresa en el polígono, pero infinidad de veces tengo claro. que ir a visitar un asociado, un cliente, un proveedor, y es un infierno.
0: Clar, aquí funcionarà, si tu fas una visita, com una zona blava. Tu faràs un pagament per una hora de visita,
3: sí,
0: o dues
3: si
0: hores.
3: Sitio, però, sí, clar, però
0: si hi ha lloc, quan pagaràs com si fos una zona blava.
3: Igual va ser insuficiente. Igual va ser insuficiente. Es decir, si ahora no había capacidad, o sea, tendrán un privilegio más los trabajadores, pero para los que vamos de fuera va a ser igual un drama. Yo creo que se podría haber buscado una solución, digamos, mucho antes en el tiempo, y más justa. Pero antes que nada, enhorabuena por los que trabajan allí, porque realmente los que vienen de lejos, que en realidad la mayoría de los trabajadores en Masblau, que en realidad no es un polígono donde van camiones, es un parque de negocios,
0: sí,
3: no es un polígono industrial.
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces hay mucho tráfico de coches, pero realmente los que vamos con frecuencia ya sabíamos que yo estoy aquí viviendo al lado, voy en bicicleta o en bus o en metro. Pero el que viene de fuera la tiene mal.
0: Si tú te has trobat fer voltes i voltes i voltes i no podia aparcar,
3: No, o aparcar mal, dice, bueno,
0: clar.
3: O perder la visita o me la juego de que no me sancionen y me meto donde puedo.
4: I no t'ho imagines, quan veus des de fora un polígon tan gran, no t'imagines que has sigut deficitari d'aparcament des de que es va crear,
0: Fina.
1: Jo coneixo gent d'aquí del Prat,
0: sí,
1: i que treballen al Masblau, però van en bicicleta.
0: Clar.
1: I el dia que li es falla la bicicleta perquè plou, el que sigui, el metro. Aleshores, ells sí que van en transport públic, però m'explicaven això, la gent que ve de fora, el problema que tenen, I bueno, concretament 8 euros al mes. Penso que l'empresa, el treballador, a 0,40 cèntims per dia pot assumir-lo, i si veu que no, doncs que l'empresa l'incrementi el sol, per dir alguna cosa. Però un polígon sense aparcaments, per mi no té futur.
0: Doncs és la solució, això s'implementarà a partir del mes d'octubre i per tant tindrem temps de valorar si això està funcionant o no. Horacio, ja et preguntarem també si fas les visites i en endavant a veure quina és la situació que es troba. També venim d'un cap de setmana on hem gaudit de les festes de Sant Pere i Sant Pau, des de dijous van començar i aquesta tarda encara hi ha activitats perquè avui, de fet, és el dia assenyalat, és el Sant. No sé si heu passat, si heu sentit, si heu viscut les festes o no, tu Fina, com a...
1: Davant d'aquí, de casa meva, cada dia,
0: Fina, al barri, què et sembla? Doncs aquesta recuperació, aquest intent de recuperació de les festes per part de la Federació del NUS, que és la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'aquí del Prat, I si has vist doncs que hi ha hagut gent més enllà de les pròpies entitats de cultura, perquè sí que és veritat, jo vaig estar dissabte a plaça, sí que hi havia molt d'ambient, sí, al voltant de la Diada Castellera i de la trobada gegantera que
1: sí,
0: hi va
1: sí,
0: haver.
1: Sí.
0: Jo, tu les pateixes o les gaudeixes?
1: Jo he gaudit, però també les he patit, perquè clar, acaben totes aquí, els diables, els petards, tota la pirotècnia acaba aquí. I aleshores, clar, ara a l'estiu que dos en les finestres obertes, ja la tenien a les 5 del matí, que no acabaven. Li vaig dir al meu marit, me'n vaig a dormir a la part de darrere.
0: Sí,
1: perquè és impossible, eh? Sí, a les 5 del matí encara, eh? Sentien la pirotècnia. No, està molt bé recuperar les festes, això d'entrada. Jo he pogut anar una estona el dissabte, ahir per la tarda a veure els esbardançaires, el Ball de Gitanes, bueno, i he participat una miqueta. Els altres dies no, perquè tenim la cunyada, tenim obligacions d'anar a hospitals i coses d'aquestes, però quan tornaves, doncs ja t'enganxaves a algun carrer, trobaves algun amic, algun conegut, i veig que sí que la gent l'ha valorat, perquè ahir estava un tot de canalla sentada al terra i les mares darrere i les jaies a darrere, i ho deien, oi com estan gaudint i tal i qual, i van aplaudir moltíssim, eh? Jo he gaudit, però també he patit, perquè clar, el soroll...
4: Però te'n vas a dormir la part de darrere, que això
1: sí,
4: no
1: sí,
4: tant...
1: Sí, sí,
0: oh, no sé si és tan agradable.
1: Soc, no és el mateix, no és el mateix dormir al tronyí que dormir amb una altra de prestat, que
4: però,
1: dic
4: però
1: jo.
4: Però així viatges, així viatges.
1: Sí, això també, això també.
0: Però està bé. No sé si has pogut assistir a
4: una altra. Nosaltres hem participat amb amics de la sardana.
1: Sí, sí. Ah, sí, clar, ahir.
0: Ahir, no? Va ser...
4: Ahir, sí, sí, sí. I a veure, està molt bé, perquè la cultura popular... per la nostra societat, per acabar d'integrar gent que ens ve de tot, en positiu, dic. Home, és bo que la cultura popular existeixi perquè és la manera d'integrar. I per tant, ole per la cultura popular, ole pel Nus, i el fet és que llavors això té que haver-hi, bueno, a part de les festes de Sant Pere Sant Pau, quan hi ha el Prat i Fol, quan hi ha la Plec de la Tartrana, quan hi ha la Festa Major del Prat, que deixeu-me dir, perquè jo no sé si tothom sap que, clar, els patrons del Prat al principi van ser Sant Pere i
1: Sant Pau,
4: que tenim la imatge de Sant Pau del Prat, que és la imatge romànica.
0: Vosaltres heu viscut les festes, no? A Sant Pere i Sant Pau, quan era la Festa Major.
1: I tant, i la Festa Major es feia al mossèn Cinto Verdaguer, al Sánchez.
4: Però de quan eren petits, només eren al setembre, eh?
1: Sí,
4: i sabeu de què ve que tenim quatre patrons. Tenim Sant Pere i Sant Pau i tenim Sant Cosme i Sant Damià. Perquè teníem Sant Pere i Sant Pau, i quan es va fer precisament ara la primera fira, a la fira del 29, aquí encara a principis del segle XX es moria la meitat de la població de paludisme.
1: Paludisme?
4: I llavors van dir que Sant Pere i Sant Pau no en sabien d'això. Llavors vam fer dos patrons més, que eren Sant Cosme i Sant Damià,
1: els metges,
4: que eren metges, i llavors, hòstia, això va funcionar.
1: Sí.
4: Amb quatre patrons estem com
0: quatre patrons, estem
1: com
4: la defensa del Barça, saps? Per tant, s'ha de celebrar tant el setembre Sant Cosme com la Festa Major d'estiu.
0: Les sardanes estan revifant moltíssim.
1: Molt,
4: molt.
0: Hi ha un gruix de gent jove que també s'està animant a tornar a ballar. Horacio, tu has vist alguna de les activitats a Sant Pere i Sant Pau?
3: Sí, algo he visto y me llama la atención. Enhorabuena por lo que es los festejos en cuanto a reivindicar la cultura popular y reivindicar las raíces, ¿no? Que se mantenga esto con la nueva generación. Ahora no sé por qué le ponen el nombre de San Pedro y San Pablo al festejo, cuando yo no soy un estudioso del cristianismo, ¿no? Pero dos mártires, que tendría que ser más una, no una celebración de festejo, sino un recogimiento, por como fueron martirizados, crucificados, decapitados, y lo festejamos como si fuera el nacimiento, ¿no?
4: Es decir, no son cosas diferentes. Las festas mayores siempre coinciden con los patrones. Claro. Son dos, es festa y recogimiento.
3: Bueno, pero yo creo que la mayoría de los que vamos en busca de marcha y fiesta, a divertirnos, y en realidad de San Pedro y San Pablo solo sabemos el nombre porque han sido patronos.
4: Pero piensa que estás a Cataluña, que la Diada Nacional celebrem una derrota.
1: Sí, una derrota,
4: ara hem celebrat l'any Gaudí i hem celebrat quan el va atropellar un dia.
1: Horacio, jo he anat a escola de monges, allà era tot religiós i allà saps la vida de tots els...
3: Celebrar i comemorar coses diferents. Celebrar i comemorar. Yo no creo que se alegre el día que atropelló el tren a Gaudí.
4: No, exacto.
0: No, pero que es conmemora, sí.
1: Es conmemora.
0: Y claro, de fet... Era al final es commemora,
1: pensa una cosa,
0: una
1: que era un indigent i ja va ser un arquitecte, el Sugranyes, que el va veure, si no, no el reconeix aquest senyor.
0: Heu anat ja a la Sagrada Família o no? Heu anat ja a veure la Sagrada Família?
1: Jo queda pendent, jo vaig anar abans de tota aquesta follon, però he d'anar-hi, perquè amb el que has vist...
0: A veure l'acabada.
1: Oi, això va ser... L'únic que no em va agradar és els 600 cantaires que no van poder accedir a l'últim final, però vaja, per lo de més tot bé.
0: Doncs acabem aquí, gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda.

0: Presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei i alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 5360
11: 93 478 5360
8: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Vinga, doncs anem a explicar-vos el que preparen des dels diferents equipaments culturals de la ciutat. Comencem pel Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, que la setmana passada ens van demanar una miqueta més de temps perquè tenen moltes activitats. Saludem la Núria Martínez. Què tal, Núria?
1: Bon dia, exacte.
0: Com estàs?
1: Exactament. Estem a tope, eh? Aquesta setmana venen moltes coses. Així que traieu paper i bolígraf i apunteu, que va molt bé, això també d'exercitar el paper i el boli.
0: Clar que sí, és veritat, eh?
1: Ah, sí, sí, és que avui sentia informacions al respecte, saps? Com és d'important també exercitar...
0: Sí, sí, sí.
1: Amb la mà, eh?
0: Molt bé.
1: El boli, molt bé. Doncs sí, realment tenim una setmana molt intensa, amb moltes novetats, moltes activitats factibles per tothom. Per tant, comencem. Una de molt urgent, i és que avui es tanquen les inscripcions pel taller que farem el dimecres de coques i pastissos salats, i que queden molt poquetes places, molt poques, però esteu a temps d'inscriure-us fins avui. Per tant, avui era molt urgent començar amb aquesta activitat perquè correu, si teniu ganes, és una sola sessió, per tant, i és temps de coques i d'aquestes coses tan bones que sabem fer a la nostra gastronomia, la coca d'escalivada, etcètera, i per tant, doncs, avui teniu aquesta possibilitat encara d'inscriure-us. I tot i que hi ha alguns tallers més, però que ja tenim, diguem-ne, les places cobertes, i per tant, anem a la part que també és important que preneu nota per les activitats que tots, de les quals tots podem participar. La primera d'elles, dimecres, Bonus Track amb Rumba Prat. Rumba Prat és aquest grup, és un grup de música nou vinculat al nostre centre cívic i a Zona Delta. És un grup de Zona Delta, associació de músics i artistes, i alguns també participants a l'orquestra de barri, i aquest dimecres han volgut fer aquesta festa, aquest vespreig, a la terrassa del Ribera, el dimecres de 6 a 9 de la tarda. A la terrassa del Ribera tenim aquí una festa musical. Convidem a tothom que vulgui a venir, hi haurà un micro obert també en format jam session. Per tant, doncs, primera festa aquest dimecres, també hi haurà DJ de 8 a 9, vull dir, serà una festa molt completeta. Següent activitat important que viurem aquí aquesta setmana, el Saltimbanqui. La segona proposta del Saltimbanqui, que és aquest cicle de circ a les places que fem, doncs, cada estiu aquí al Ribera, pràcticament. I aquest dimecres ja vam fer la primera proposta amb Chris Clown, i aquest divendres proper és la segona. Soc la teva física, d'Oriol Borràs. Un espectacle que és molt original, que combina ciència i circ.
0: Molt bé.
1: És a dir, una proposta molt nova, no? Una forma molt nova de combinar, doncs, això, ciència i circ. Per tant, a les 6:30, al Parc de la Solidaritat, a l'amfiteatre del Parc de la Solidaritat, tindrem aquest espectacle, que ens fa molta il·lusió també anar a aquesta plaça, que no és una plaça on habitualment fem espectacles, i per tant, doncs, reserveu-vos divendres a les 6:30 al Parc de la Solidaritat. Però el divendres acabarem l'espectacle, perfecte, acabarem a 7:45 i tindrem temps d'anar caminant tranquil·lament fins la plaça Sant Jordi, on l'Associació de Veïns de Sant Jordi Ribera Baixa, doncs, té la seva fideuà i ball.
0: Oh, molt bé.
1: Exacte. Llavors comencen la fideuà a les 8, qui vulgui, doncs ells tenen tiquets pel sopar, que es poden comprar el mateix dia a la plaça Sant Jordi, o si voleu prèviament a la seu de l'Associació de Veïns aquí al Centre Cívic, que ells venen els dimarts de 10 a 12 i els dijous de 6 a 8, i si voleu aquesta setmana venir a comprar tiquets per aquesta fideuà, doncs és perfecte, acabem l'espectacle, caminem, una miqueta fins a la plaça Sant Jordi i aquí a fideuà i després ball. Tot això organitzat per l'Associació de Veïns. I el dissabte, una altra entitat resident al Centre Cívic, en aquest cas la Penya el Galliner, fa una festa. La Penya del Galliner és aquest col·lectiu d'aquí del Prat que està format per persones amb discapacitat intel·lectual i que treballen moltíssim, doncs, per fomentar la inclusió i tot, sempre des d'aquesta vessant cultural. I llavors organitzen, doncs, una festa que els fa moltíssima il·lusió fer, perquè són persones meravelloses, molt apassionades, i van aquesta tarda festiva i conviden a tothom que vulgui, on també ells faran, ells i elles faran un tastet perquè fan les seves primeres incursions a les arts escèniques. Sabem que això està passant perquè estem visquent els seus assajos, que estan fent amb molta il·lusió, i per tant serà una tarda carregada de propostes en aquesta festa que celebraran de 5 a 7 al Ribera i que és d'entrada lliure fins completar l'aforament de la sala. Per tant, doncs tenim tres activitats molt potents també perquè aquesta setmana tenim moltes coses.
0: Clar que sí, doncs la setmana per gaudir al Centre Cívic Sant Jordi sí. Ribera Baixa. Exacte. Núria, com sempre, moltíssimes gràcies, agafeu forces.
1: A vosaltres, sí, i tant. Són propostes molt xules, ens agrada. Ens va la marxa.
0: Clar que sí, bona setmana.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Bon dia.

0: Vinga, doncs anem a explicar-vos què preparen el Centre Cívic Jardins de la Pau. Ho fem de la mà del Darío Díaz. Què tal, Darío, com va?
1: Hola, bon dia, Isa, què tal?
0: Molt bé. Com pinta aquesta setmana?
1: Doncs aquesta setmana la tenim a tope. Comencem aquest dilluns a les 6 amb el taller de videojocs i música, taller Circuit Vending amb joguines, una proposta de cultura digital on crearem videojocs arcade i transformarem joguines antigues en instruments electrònics.
0: Mira, molt interessant.
1: Sí. Durant aquest cicle que fem conjuntament amb la CAPSA es duran a terme diversos tallers de programació i circuit vending. La mostra final es podrà veure el 15 de juliol, però ja us anirem parlant més endavant.
0: Perfecte.
1: El dilluns, també a les 7, farem la segona passejada del projecte comunitari de fotografia La Ciutat Revelada, que enguany explora els marges industrials del Prat a través de la fotografia analògica. Al llarg dels propers mesos us anirem explicant moltes més coses sobre aquest procés, perquè aquesta nova edició arriba amb un munt de sorpreses. Després, aquest dijous a les 6, farem un escape room en família per endinsar-nos en el món de Minecraft. És una activitat molt divertida en què cada participant crearà un laberint funcional amb mecanismes com portes automàtiques, llums i trencaclosques. Està adreçada a infants de 7 a 12 anys acompanyats d'una persona adulta. El divendres us convidem a la inauguració de l'exposició del 43è concurs estatal de fotografia Prat i Mac, organitzada per l'agrupació fotogràfica Prat. Durant l'acte es donarà a conèixer el veredicte del jurat i es reconeixeran les millors obres participants.
0: Molt bé. Una data important, eh?
1: Sí. Déu-n'hi-do, ja són molts anys.
0: Clar, són unes fotografies segur que increïbles.
1: Sí. A l'exposició trobareu les fotos guanyadores i una bona selecció de les, de les millors imatges que s'han presentat al concurs.
0: Molt bé.
1: Després, al cap de setmana, el centre cívic es transformarà en un gran espai de joc i moviment en plata. Des del divendres fins al diumenge es durà a terme el procés creatiu de dansa i diumenge a les 8 podreu gaudir de la proposta del col·lectiu Big Bouncers, dirigida amb el Premi de la Crítica 2023 al millor espectacle de carrer. I no m'hi allargo gaire perquè sé que aquesta setmana en parlareu amb més profunditat.
0: Sí, parlarem de plata, d'aquest espectacle, i també de tot el que s'està preparant de dansa carrer des de Jardins.
1: I aquesta setmana també comencem algun dels tallers de l'oferta formativa d'estiu, com Balls Caribenys o Fotografia de Mar. I alguns encara tenen alguna plaça disponible, així que si us heu despistat, tafanegeu una mica la nostra web i us podeu apuntar. I fins aquí, Isa.
0: Perfecte, doncs encara hi ha places per a alguns dels cursos, d'aquestes píndoles una mica més curtes que es preparen a l'oferta formativa d'estiu. Darío, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona setmana.
1: Bona setmana. Adéu.
0: I marxem cap al Centre Cívic Palmira Domènech. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Benvinguda.
2: Molt bon dia, Isa. Moltes gràcies.
0: Com estàs?
2: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Tu què tal?
2: Bé, ja desitjant les vacances d'estiu, no?
0: Sí, però és veritat que ja es veu tot més a prop.
2: A que sí? Jo ja tinc unes vibes estiuenques a sobre.
0: Total, em passa el mateix.
2: Però la vida és així, ja té el filtre de l'estiu.
0: Així tot es passa millor.
2: I tant.
0: Clar que sí.
2: El dia 11 de juliol al matí ja te l'has reservat?
0: Sí, ho tinc apuntadíssim.
2: Perfecte. Perquè clar, a la Palmira torna els vermuts de sèrie, amb una temàtica que jo sé que a tu concretament t'interessa, que és el true crime.
0: El true crime m'encanta.
2: I et diré una cosa en primícia, exclusiva per tu en aquest matí de dilluns. I és que, a part de la Paula Argar, que és la periodista que sempre ens coordina aquesta activitat, sí, i que en sap moltíssim de sèries, estarem acompanyades del Nil Montilla, que és pretenc, i a més de ser pretenc, que això és el més important, el següent més important és que és guionista de crims.
0: Que bé. Ostres, m'encantarà conèixer-lo.
2: És la reacció que esperava, eh?
0: M'encantarà conèixer-lo. A més, t'he de dir que amb el Marc Quinto hem parlat que fem el repàs de cada dia i sí, jo sempre li foto bronca perquè no fa prou coses al Prat i diu que ell només va al vermut i sèries. O sigui, ha destacat l'activitat de l'any al molt... Prat que fa és el vermut i sèries. Aquest matí
2: és
0: ho ha dit en directe.
2: Marc és... O sigui, sense el Marc no ho farem mai. Esperem a que arribi i llavors comencem.
0: Doncs perquè vegis que aquí tota l'estona expliquem activitats del Prat i ell només va al vermut i sèries.
2: És que és la millor, i aquest any ja us dic que serà superinteressant, perquè comptem amb en Nil Montilla, que ha rebut Premi Ondas.
0: Vaig a seguir-lo, però ja.
2: I llavors, pues, la seva, el seu testimoni, la seva veu, ens interessa moltíssim i la tindrem el dissabte, dia 11 de juliol, a la Palmira.
0: Que interessant. Hem de reservar o alguna cosa o no?
2: Us podeu apuntar a través de la web o venint aquí al centre cívic, més que res perquè podem controlar l'aforament, que no ens faltin vermuts i patates.
0: Clar.
2: I olives, que sapiguem quan sereu, per poder condicionar la terrassa com cal, però ja està, és una activitat gratuïta, i si algú improvisa li farem lloc, no patiu.
0: Perfecte, perfecte. Doncs això ens ho apuntem, i a més amb aquesta exclusiva. I aquesta setmana què tenim a la Palmira?
2: Doncs mira, aquesta setmana hi ha algunes activitats, doncs ja van acabant, ja estem amb tancaments d'activitats perquè ja arriba l'estiu, però encara queden algunes que són, per exemple, avui dilluns al laboratori de costura, que continuaran durant tot el juliol, els dilluns al matí venint. L'he dit bé? Els dilluns al matí venint, sí. Si voleu aprendre costura, podeu venir amb aquest grup de dones que ens saben moltíssim i que us ajudaran a aprendre tots els dilluns al matí, de manera gratuïta. Després, avui comença el laboratori teatral, que és una proposta de l'oferta formativa vinculada a les arts en viu, de la mà de l'Escola d'Arts en viu, on un grup de gent gran farà 3 setmanes d'improvisació teatral. Ja estem. Jo ara mateix, o sigui, quan et pengi, pujaré, perquè no hi ha cosa més divertida en el món que veure aquest grup de teatre fent teatre. O sigui, ara pujaré a donar un cop d'ull, a veure si puc gravar alguna cosa. Després, demà dimarts, comença el taller de muses estiuenques, que ho ha patat. Hi ha moltíssima llista d'espera, la gent està desitjant menjar postres frescos i fàcils.
0: Molt bé.
2: I després el de crear el teu propi terrari, que també està ple, que també ho vam fer l'any passat i aquest any el tornem a fer. Després el dimecres tenim cuina de supervivència, que en aquest cas sí que queden places. És un taller de cuina per joves de 16 a 22 anys, perquè aprenguin a fer receptes senzilles que els permetin tenir una mica d'autonomia a la cuina. Aquest encara us podeu apuntar, queden places. El dijous farem les conserves i escabeig de peix amb l'Anna Bozzano, que també queden places. Molt interessant aquest taller, perquè tot el projecte que té l'Anna Bozzano darrere, del peix al plat, és realment interessant, de pesca sostenible, de proximitat. El seu discurs és molt potent, a part de que us ensenyarà coses molt interessants a la cuina. I també farem la química de les bombolles de sabó, que és un taller familiar, aquest està ple també, on aprendrem per què les bombolles de sabó fan el que fan i són tan atractives. Què hi ha de científic darrere de tot això? I ja està, de moment tot això és el que tenim aquesta setmana, aquests tallers de l'oferta formativa, que ja es dic que amb alguns queden places, i a la vista ja amb el vermut de sèries,
0: que
2: és la nostra cita estrella de l'estiu.
0: Doncs compte enrere pel vermut i sèries, i de moment també poder-nos apuntar algunes d'aquestes activitats de l'oferta formativa d'estiu.
2: I si no, venir a estudiar, venir a no passar calor.
0: A passar l'estona com a refugi climàtic, a veure-us.
2: Exacte, aquí us esperarem.
0: Moltes gràcies, molt bona setmana.
2: A vosaltres, igualment.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.

0: acabem aquest repàs amb el Cèntric Espai Cultural. Saludem la Sandra Navascuez. Molt bon dia, què tal?
1: Hola, molt bon dia, Isa. Doncs molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Aquí frisant per explicar-vos la setmana que comencem, perquè tenim moltes cosetes interessants. Ja comença l'estiu i això es comença a notar.
0: Es nota, eh? Es nota en el nostre ànim, també a l'hora de buscar activitats, i tenim ganes de fer cosetes. Com pinta aquesta setmana? Què tenim?
1: Doncs mireu, aquesta setmana, demà dimarts, comencem amb el Festival de Poesia, que el reprenem després d'una parada de l'any passat, no el vam fer, però aquest any el reprenem, i la veritat és que l'agafem amb moltíssimes ganes. D'aquí una estoneta una altra companya d'aquí del Centre que us explicarà exactament totes les sessions, però bé, demà dimarts comencem amb el festival, amb aquesta sessió que ja hem fet en repetides ocasions, que és aquesta sessió de Slam Poetry, aquesta poesia més escènica, més urbana, no? més dinàmica, i aquesta vegada comptarem amb poetes com en Dani Orbis, la Crisal Rodríguez i el Salva Soler, que són noms que ja han passat pel festival anteriorment en alguna altra edició, però paga la pena tornar-los a escoltar perquè són tres cracs d'aquest gènere poètic i estarem encantats que vingueu a escoltar-los. Aquesta primera sessió la farem aquí a la plaça Porxada del Cèntric a les 9 del vespre, així que us esperem a tots, amb moltes ganes, i amb moltes ganes també de tenir aquests tres grandes una altra vegada sobre l'escenari.
0: Molt bé.
1: Seguim la setmana i el dimecres dia 1 comencen també les activitats d'estiu a la biblioteca. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala infantil es farà un taller de dinamització lectora, una illa de la lectura que porta per títol La poesia escena. Aquest taller està adreçat a infants de 7 a 12 anys i no fa falta que s'inscriguin prèviament. És un taller també de poesia i interpretació on coneixeran els autors més importants de poesia actualment i on faran també exercicis de vocalització i se'ls ensenyarà una miqueta com llegir la poesia i com escenificar-la. Així que us convidem a totes aquelles famílies que tingueu ganes que els vostres fills doncs coneixin aquest gènere poètic més escènic, doncs us convidem a això, que porteu els peques aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala infantil. Seguirem també amb els jocs de taula tan habituals que hi ha a la sala infantil de la biblioteca, els fan durant tot l'any. Doncs ara a l'estiu aquesta proposta segueix sobre la taula i tots els dijous de juliol a partir de les 6 doncs deixarem una miqueta més a banda els llibres i podreu jugar a jocs de taula a la sala infantil de la biblioteca. Així que també convidem a totes les famílies a que vinguin a compartir doncs una estoneta amb els més petits de la casa i a passar una estona lúdica. El dijous a les 7 de la tarda a la sala d'actes també tenim programada la presentació del poemari de l'autor local Julio Vega, que ja ens ha visitat en altres ocasions també, i aquesta vegada porta el seu últim poemari, que porta per títol La praxis del proseo. A les 7 de la tarda el Julio, de la mà de l'entitat Tinta Blava, que és l'organitzadora d'aquest acte, doncs ens posaran també en escena el nou poemari del Julio, i serà una presentació molt especial perquè l'acompanyaran també els Chirigotauros, dels quals ell forma part, el Julio, i també doncs actrius i actors locals faran lectures dels seus poemes. Així que també us esperem a les 7 de la tarda aquest dijous per acompanyar el Julio a la presentació d'aquest nou poemari.
0: Molt bé.
1: I tancarem la setmana el divendres amb l'última projecció d'aquest any del cicle Viola Clàssica, on projectarem el ballet a Broadway de Christopher Wildon. La projecció començarà a les 6 i mitja de la tarda i per poder-la venir a veure fa falta reservar entrada. És entrada gratuïta, però fa falta que reserveu localitat. Així que us convidem també doncs a tancar el cicle de Viola Clàssica amb nosaltres a la fresqueta de l'auditori, que sempre és un plaer poder trobar algun espai on poder estar còmode amb l'aire condicionat i poder veure doncs cultura de qualitat. Així que us esperem amb totes aquestes activitats aquí al centre. Ja heu vist que tenim un munt de propostes per a totes les edats i bé, aquesta setmana doncs fiquem aquest accent, no?, amb l'inici del Festival de Poesia. Així que us hi esperem a tots.
0: Molt bé, doncs farem una aturada pels serveis informatius i tot seguit us explicarem àmpliament tota la proposta del Festival de Poesia que surt del Cèntric i que s'expandeix per diferents indrets també de la ciutat, però a més d'aquest festival doncs hi ha altres activitats ben interessants, com ens acaba d'explicar la Sandra. Sandra, que passis molt bona setmana.
1: Igualment, companyes, una abraçada.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia, adéu.
0: Doncs, com sempre, us recomanem que pugueu reconsultar aquestes activitats i fins i tot fer les inscripcions prèvies al prat.cat, a l'apartat de Cultura, on cadascun d'aquests centres té la seva pàgina web i la seva agenda i, per tant, podeu reservar la vostra plaça. També podeu fer-ho a l'online.alprat.cat si el que voleu és reservar aquests cursos, aquestes píndoles, de cara a l'estiu. Nosaltres ens aturem un moment, deixem pas als serveis informatius i tornem parlant específicament del Festival de Poesia que torna al Prat. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: Son 2:15.
4: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
3: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres 26 de juny, les diverses entitats de cultura popular del municipi van brillar amb la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, ha estat el torn dels correfoc que han passat pels carrers com Eusebi Soler, Mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada, han descarregat un pilar de 4, un 4 de 6, un 4 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6 amb l'agulla, i amb l'actuació final amb un pilar de 4 simultanis i pilar de 4 al balcó conjuntament amb les colles convidades. La colla dels castellers de Viladecans i la colla dels escardats de l'Eixample, tot seguit els gegants han pres el relleu al centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. Diumenge ha tingut protagonisme també el ball, però a primera hora del matí despertada trabucaire i a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. L'oportunitat per veure el ball de bastons, a pica crestes, el ball de gitanes i les sardanes. S'han acabat la galejada de trabucaire, focs i trons, finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, però, missa, celebració en honor de Sant Pere i Sant Pau. És avui precisament el dia dels copatrons, ball de l'ou amb pica crestes i la tronada final per ara sí cloure la festivitat. Des d'avui fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir els joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys. L'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament de lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes.
4: Esports.
3: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat l'espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de la temporada en 10 curses. La pròxima i última parada abans de l'aturada d'estiu és el Gran Premi d'Alemanya del 10 al 12 de juliol. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 11:45, aquí una hora.
5: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
6: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
7: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
10: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
9: podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
1: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.
15: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí, com us hem explicat fa un moment i també a l'entrada del programa. Tot seguit us explicarem un dels clàssics també de l'arribada de l'estiu al Prat, com és el Festival de Poesia, i us farem el repàs ampli de totes les activitats i també de quins escenaris recolliran aquestes propostes poètiques. Ho farem de la mà de la Yolanda Quintanilla, responsable de comunicació del Cèntric. Què tal, Yolanda, com va?
1: Hola, molt bon dia, molt bé, molt il·lusionades.
0: No sé quants anys porta aquest Festival de Poesia, però ja el considerem, doncs, això, una cita molt clàssica del juliol i de l'estiu al Prat.
1: Doncs sí, la darrera edició que es va fer va complir 18 anys en festival, va complir la majoria d'edat, per tant ja són uns quants, ja tenim molta poesia i molts versos a les nostres esquenes.
0: Com s'ha anat consolidant aquesta proposta i també com és, quasi 20 anys després, continuar sorprenent la gent i aquest públic fidel del Festival de Poesia?
1: Doncs ha estat molt il·lusionant, perquè sobretot penso que una miqueta la clau de la fidelització del públic ha estat també portar propostes molt diverses per arribar a tot tipus de públic, a tot tipus d'edats, i també per acostar-nos a persones que potser d'entrada pensaven que la poesia no els interpel·lava, que no anava per ells, no? I en canvi, doncs, a través de descobrir nous registres, nous formats, doncs han vist que és un gènere literari molt proper, molt contemporani, i que ens pot encantar i arribar a obsessionar alguns, diguéssim, de manera molt bona. I pensem que en tots aquests anys hem descobert veus, algunes ja han repetit perquè han estat un gran èxit i els hem tornat a portar per reclam del públic, i això esperem fer també amb aquesta nova edició.
0: Clar, per tant, el que hem de tenir clar és que la poesia ens pot interpel·lar a tothom.
1: A tothom.
0: Que encara hi ha aquesta barrera d'entrada.
1: Però ens passa igual que amb l'òpera, Isa, que de vegades són gèneres que històricament tenen poder un ressò com més elitista o més distant, perquè ens requereix com un petit més esforç intel·lectual, però un cop que passes aquesta barrera veus que no, que al final són paraules, les paraules són el mitjà amb el qual ens comuniquem els humans, i a través del llenguatge podem descobrir noves maneres de comunicar-nos, d'arribar a temes que potser d'una altra manera no arribaríem, i sempre és benvinguda la poesia, sempre, per grans, per petits, per tothom.
0: Clar que sí. Doncs, a més, tenim propostes, com deies, per tot tipus de gent. Comencem per demà mateix, per aquesta jornada inaugural. On es farà?
1: Doncs, com a novetat aquest any, Isa, us hem de dir que tornem a desplegar el festival en dos emplaçaments. La plaça Porxada, com sempre, que és el buc insígnia d'aquí de les sessions del festival, i també els jardins de Torre Muntades, que, com recordareu, anys enrere ja s'havia celebrat allà el festival i ho tornem a recuperar. Per tant, tindrem sessions alternes aquí al Cèntric, a la plaça Porxada i a la Torre Muntades. Seran sempre a les 9 de la nit, a les 9 del vespre, que és quan s'està bé. Bueno, de moment no ho sabem, perquè amb aquesta calor que fa, a les 9 encara continua.
0: Esperem que canviï en algun moment.
1: Esperem. I si més no, amb els versos i les rimes segur que ens refresquem una miqueta. Clar. Per tant, la sessió de demà, la sessió inaugural, serà aquí a la plaça Porxada, i a partir d'aquí seran alternes. La següent a Torre Muntades, la tercera un altre cop aquí al Cèntric, i la cloenda, doncs, a Torre Muntades un altre cop.
0: Molt bé.
1: I la sessió de demà, com ja us adelantava fa una estoneta la companya Sandra, doncs és molt especial, perquè tornem a tenir una jornada dedicada a l'Slam Poetry, que és aquest gènere que ens presenta un tipus més de poètica més performativa, un format més àgil, més dinàmic, així més visceral, una miqueta amb el que dèiem fa una estona, no? Ens apropa un públic a poder, d'una altra manera, els hi crea com certa distància, no?, la poesia, però quan veuen aquest tipus d'islamers, no?, que són aquest tipus de poeta, que expressen la poesia no només amb la veu, sinó també amb el cos, que interpel·len amb temes superactuals, punyents, amb una gran potència, doncs la veritat és que és tot un espectacle, eh? Qui va a un recital d'Islam repeteix, però seguríssim. I a més, aquest cop tenim la sort de tenir tres grans poetes que ja han vingut anteriorment en d'altres sessions que hem fet al festival, i hem decidit portar-los perquè han estat els que ens han deixat una petjada més gran i més important. Llavors els hi hem proposat, i sí, ràpidament tots tres van acceptar, tant el Dani Orbit com la Crisal Rodríguez i el Salva Soler, que a més tots tres han treballat junts en moltes ocasions, per tant tenen un feeling brutal, i bueno, us desitgem, us esperem aquí perquè no us ho podeu perdre. És una descàrrega d'adrenalina que fins que no ho vius no saps ben bé el que és.
0: És una bona sessió per començar a apropar-te a la poesia, eh?
1: Totalment, sí, sí, és una bona sessió per a aquells que us estimen la poesia i per a aquells que encara no heu fet aquest salt, doncs esteu convidats a venir i ja veureu que descobrireu un món molt, molt atractiu.
0: Molt bé. Anem amb més activitats perquè no sé si està dins del Festival de Poesia, però també intenteu apropar la poesia als nois i noies a partir de 7 anys, no?
1: Sí, sí, sí, com us deia la companya fa un moment, doncs tindrem aquesta mateixa setmana, el dimecres, una illa de la lectura que està específicament dedicada a la poesia, que sí, sí, com tu ben dius, està emmarcada dins del festival, uh-huh. I que porta per títol La poesia escena, o sigui, una mica en relació també al que parlàvem de l'Eslam, però en més petit format, doncs per endinsar els petits de la casa, doncs en aquest món tan fantàstic de jugar amb les paraules i també no només de jugar-hi, sinó també de la capacitat d'expressar-les, no?, de posar-les en veu i com això ho transmets perquè arribi a qui tens al davant. Llavors això serà aquest dimecres a les 6 de la tarda a la biblioteca, no cal inscripció prèvia, per tant tots aquells nens i nenes que estiguin interessats us esperem aquí.
0: Molt bé, doncs si tenim infants que tenen ja aquesta afició per la lectura, no? És un moment molt bo per explorar cap a la poesia, a veure si també els hi agrada i per poder recitar una mica en públic. Després anem amb la presentació d'un poemari que vam tenir aquí al Julio Vega fa uns dies i que munta un espectacle quasi complet.
1: Doncs sí, perquè combinarà música, teatralitat, recital, o sigui que serà una macropresentació del seu poemari La praxis del Proceo. El Julio estarà acompanyat tant d'actors i actrius com també per la part musical dels Xirigotauros del Prat. Per tant, com tu dius, serà una miqueta combinació de diferents disciplines. Això serà a les 7 de la tarda aquí a la sala d'actes i bueno, estaran acompanyats de la mà de l'entitat Tinta Blava. I la veritat és que serà molt interessant d'escoltar el Julio de com ha estat també el procés de creació d'aquest poemari i tot el que hi ha darrere, que ja sabeu que quan tenim un llibre o un poemari, a darrere hi ha tota una història que paga la pena que el propi autor o autora ens ho expliqui.
0: Molt bé, doncs La praxis del Proceo, que es presenta de manera oficial i que també és una mica la vinculació local que sempre ha tingut al festival.
1: Sí, sempre posem una miqueta l'accent també en la poesia local i en aquest cas doncs, serà de la mà del Julio.
0: Molt bé. I anem cap al 7 de juliol. Què tenim?
1: El 7 de juliol ens desplacem als jardins de Torremuntades, un espai molt agradable que recuperem aquest any, com deien, i tindrem tres figures molt destacades del panorama poètic català, com són la Laia Carbonell, en Carles Rabassa i l'Anna Pentinat. Serà un gust tenir-los perquè fins ara no hem tingut el plaer de comptar amb ells amb el festival i per temes de gent d'altres vegades havia estat complicat i aquest any per fi ho hem aconseguit. Per tant, tots tres ens portaran la seva poesia, les seves veus singulars, no?, que dialoguen amb els temes i inquietuds del món contemporani i que ens presenten una poesia plena de sensibilitat, tots tres amb les seves diferents mirades, però bueno, que tots tres estan en el top amb grans amb guardons que han guanyat darrerament i bueno, gaudirem molt d'escoltar-los i de saber una miqueta aquesta manera que tenen ells, no?, d'apropar-se al món poètic i líric a les 9 del vespre també allà als jardins de Torremuntades.
0: Molt bé. El 14 tornem cap a la plaça Porxada del Cèntric.
1: Tornem, sí, estarem, que anirem i
0: vindrem. Però està molt bé sortir una mica,
1: està
0: no?
1: Està molt bé, clar que sí. I també desplegar la poesia per diferents espais de la ciutat, sí, sí. Doncs en aquest cas tindrem un recital que ens oferiran també tres grans poetes, com són la Sònia Moll, en Martí Sales i la Raquel Santanera. Uh-huh. Són tres veus que ens porten una poesia molt punyent, molt compromesa, i a més que es beneficien d'una llarga trajectòria al darrere. Per tant, el seu mestratge quedarà ben palès. Ens fa també molta il·lusió el fet de tenir el Martí Sales perquè és el guanyador del Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona d'aquest any, per tant és tot un honor tenir-lo al festival. I bé, serà també un gust tenir-los a tots tres i a veure com es desplega la seva veu.
0: I acabem el 21 de juliol.
1: Doncs sí, com sempre intentem fer la cloenda del festival amb una proposta que incorpora també la música, una proposta poètico-musical, i en aquesta ocasió gaudirem de l'espectacle Ecografia, que ens porten la Greta Sibling i el Xevi Gata. La Greta és una de les veus més potents de la poesia catalana actual, guanyadora del Premi Amadeu Oller de Poesia, precisament amb el seu debut poètic, que és a Ecografia, com l'espectacle, i el Xevi Gata és un instrumentista especialitzat en veu que també treballa molt les tècniques vocals de cultures ancestrals. Llavors el que ens porten és un concert hipnòtic molt delicat que ens endinsarà en una atmosfera inquietant, onírica i on la poesia es fa música. És molt diferent a tot el que hem fet fins ara com a cloenda i llavors us convidem a tots i a totes a gaudir d'aquesta proposta per tancar, per dir adéu a l'edició d'enguany del festival, que segur que ens deixa un regust molt especial i molt, molt inquietant, positivament parlant, òbviament, als Jardins de Torremuntades.
0: Molt bé, doncs la veritat que fan ganes de participar d'aquestes propostes que, com dèiem, són a les 9 de la nit i, per tant, quan ja aquesta calor afluixa, que comencen demà i que s'allargaran. Sí, una mica, no? És que s'allargaran fins a doncs, quasi finals de juliol. Esperem que vagin molt bé i recordem que és entrada gratuïta i que no s'ha de fer cap reserva, no?
1: Sí, entrada gratuïta. Llavors, doncs, aquí us esperem, a tots i a totes, per gaudir de la poesia, de l'oralitat, i ja sabeu que aquí al Cèntric l'estiu és sinònim de poesia. Per tant, encantades de tornar a tenir el festival aquí amb nosaltres.
0: Iolanda, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Que vagi molt bé, una altra per tu.
1: Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
6: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
7: Martes sí y martes no.
8: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
9: Martes sí, martes no.
6: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.
10: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
11: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
10: Qui omplirà la galeria de mil moments.
11: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
10: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
11: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
10: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
12: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
13: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
14: Loco, ¿tú eres perfecta?
15: No lo sé.
14: ¿Y tú?
15: Pues clar que sí.
14: I tu, que ets perfecta?
16: Però n'hi ha algú perfecte?
14: No ho sé.
15: Clar que no.
14: No?
15: No, no hi ha ningú perfecte.
17: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va

0: seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són tres mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva quatre dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i l'any certesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
4: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Tens un comerç al Prat?
7: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
8: 93 478 53 60
9: 93 478 53 60
6: Al Prat tot resulta ben pagat.
2: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 4 minuts per sobre de les 11 del matí és el moment de millorar el nostre català. Ho fem amb el nostre espai de llengua i avui parlem d'anglicismes al futbol.
1: Aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per doncs, portar un tema, podríem dir, del qual de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No?
2: No, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència,

0: dir de tradició entre el català i el castellà, és cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
1: Sí, en general sí. El castellà, cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però és un exemple de no va donar resultat, o sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
0: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
1: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys, vull dir, futbol era futbol. Futbol, no futbol, futbol.
0: Futbol amb la...
1: Paraula aguda, sí.
0: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
1: No ho sabia.
0: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no? La gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no? Solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs, això, no? Ha llegado el momento del futbol. No?
1: Ostres, no ho sabia, doncs...
0: Aquestes derivades que només en unes zones, no? Es diu d'una manera o d'una altra.
1: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
0: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt, no, anglesos no, molt fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules, que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm-hmm. Ai, he dit xut a la pretenca,
0: sí,
1: amb CH,
0: xut. Xut.
1: Jo no dic mai xut, d'acord.
0: Hauríem de dir xut,
1: més que xut, no? Sí, sí. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
0: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
1: sí,
0: no? El dribbling, el playoff, etc. En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
1: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs de que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada. Fins i tot, a vegades, fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
0: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner, després hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot que es pot arribar a dir.
1: No,
0: en aquest sentit, amb la paraula córner, jo tinc sempre un dubte fonètic, podríem dir. S'ha de dir córner amb R final? O corner sense la R final?
1: Perquè jo crec que corner.
0: Corner, clar, perquè penso, per exemple, amb la paraula càncer, no? Que sempre diem la R final, per tant, doncs, corner.
1: Bé, això un dia vam estar parlant aquí, perquè alguns companys teus, molt lletra ferits, i no diré noms, em van estar matxacant el tema de les R's finals. A veure, en català hi ha algunes que es pronuncien i altres no. O sigui, no hi ha una normativa fonètica que digui les R's finals no se'n pronuncia ni una. No. Per tant, en aquest cas jo diria corner.
0: Corner,
1: crec,
0: no,
1: jo.
0: No, va perfecte. En aquest sentit hem parlat abans d'entrar de la feina lingüística també, per exemple, d'en Pujal, no? del mític narrador en català, de recuperar moltes paraules d'un fenomen curiós que és aquesta un punt intermig, podríem dir, no? No és balompié, però és l'adaptació al català de fenòmens anglesos, no? I teníem, per exemple, ursai, que deies tu això, per exemple, no és una qüestió de Pujal, sinó que és una qüestió gairebé de l'inici dels temps, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí al Prat, per exemple, com et deia, el meu pare l'havia sentit, jo quan era petit, a dir, i encara no hi havia ni normalització lingüística i encara hi havia el dictador per aquí voltant, de sentir això d'ursai, sí.
0: Hi ha paraules molt curioses com, per exemple, refli, que és l'àrbitre, que ve de referee en anglès.
1: Això no ho sabia.
0: El flekick, que era una falta, no?, un servei de falta que ve de free kick, no? De cervell
1: no
0: lliure.
1: Aquestes no
0: hi ha,
1: les sabia.
0: Hi ha moltes paraules que s'han perdut.
1: Aquestes al Puyal les feia servir, les va ressuscitar, no ho sabia. No ho
0: I l'out també per un servei de banda, que són coses que també darrerament s'estan perdent.
1: Sí, Puyal va fer molt bona feina perquè primer de tot es va posar davant d'un micròfon a radiar partits en català, donant-li molta frescor, perquè li va donar molta frescor, i a més li posava tot el cor, no? Que no només amb el tema de la llengua, sinó... Però era una persona que era conscient, sembla que s'hagi mort, pobret, és conscient de l'ús de la llengua i de la feina que estava fent, a part de transmetre un partit de futbol amb tota la, amb tot el cor.
0: Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, de, del futbol, sobretot si no consumeix retransmissions en català tan sovint, per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però per exemple,
1: segur.
0: Espinillera, com es diu en català?
1: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
0: No, és el material que es posa davant de la...
1: D'acord.
0: De la part baixa de la cama, que és canyellera, i per exemple, la protecció del genoll en català...
1: Genollera,
0: no? Exacte.
1: Sí, aquesta sí que la conec.
0: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu el peto, sí, exacte.
1: Una armilla,
0: o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial, es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo.
1: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
0: D'un jugador.
1: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
0: No, d'un ciclista. Ara, oi, aquestes coses del directe...
1: No me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Cañardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
0: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Cañardo, que era molt ràpid, molt fort, i d'aquí va venir...
1: Això de Cañardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia.
0: De tot sap. No, al final.
1: Sí, exacte.
0: I parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no, quedant el nostre vocabulari.
1: Sí.
0: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet, passen molts aspectes, no, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
1: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
0: Sí.
1: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
0: O el baloncesto, que també passa en italià, que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
1: No ho sabia, palacanestro. Sí, sí. Que bo.
0: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
1: moltes
0: vegades.
1: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
0: El sidecar. No ho havia pensat mai en el significat d'aquesta paraula.
1: El meu pare en deia el sai.
0: Ah, ostres.
1: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès. Uau. I tal. Sí.
0: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
1: tu què dius, sidecar, no?
0: Sí, no, mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí que m'ha passat, sí que m'ha passat moltes vegades, però ara no me'n recordo.
0: Clar, al final.
1: Quan era jove estudiava llengües, perquè clar, vull dir, he fet filologia i per tant ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que és, a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares doncs eren o són floristes i per exemple doncs hi ha una planta que és el filodendron i quan estudies grec dius, ostres, filos, filu, és amic i dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està, és una planta que necessita enfilar-se amb els arbres i no els hi fa mal, al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella. Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era, no me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina, no me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros, com
0: que d'aquí el ve el país, sí. Eritrea també, crec que és el mateix origen.
1: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
0: el ceibo en ceibo, castellà.
1: Exacte, sí senyor, el ceibo en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli, ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
0: La gent ho pot buscar, no?
1: I ja està, sí, la flor de...
0: Vale.
1: Sí, segons com tu mires té una forma curiosa.
0: Es pot dir.
1: Doncs,
0: I amb el tema d'Eritrea que he buscat ràpidament és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell, o sigui que...
1: Doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? En lloc de Saicar o el com has dit, el corner? No,
0: ara ja no...
1: Quina altra paraula era? La...
0: Sigui com sigui, perquè jo no me'n recordo. Passa, has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o et postules a un...
1: Ah, no ho havia.
0: Això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim en la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
1: No,
0: tothom aplica per intentar obtenir una...
1: Ah, doncs no ho havia sentit.
0: Una posició de feina, també es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició, aplicar per una posició.
1: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
0: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
1: Sí. Després el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no? Entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir canal de la Manche. Ah, pues el canal de la Mancha. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè ja no hi ha cap manxa ni cap taca.
0: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la manga.
1: La manga, exacte.
0: No? O la manxa del Mar Menor.
1: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició, com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglais, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
0: Anglès...
1: El cuerno inglés. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglés. Però el que és molt curiós també és que en altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè en anglès aquest instrument és l'English horn, Ostres. El cuerno inglés.
0: Sí, fins i tot a la pròpia, no?
1: Exacte, i no en té res, absolutament res, d'anglès.
0: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
1: Perfecte.
0: Però bueno, sempre és...
1: Sí, sí, podríem passar-hi hores, eh?
0: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Loco. Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Víctor Asensio. L'Ajuntament s'afegeix a la convocatòria d'un minut de silenci avui a les 12 a la plaça de la Vila com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys materials. Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir els joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys, l'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Els PR 1 i 3, que passen pel carrer Doctor Soler i Torrents i la Rambla en Sant Claver, modifiquen aquest matí el seu recorregut fins les 2 del migdia. En comptes de passar per aquests vials, es desviaran per l'autovia de Castelldefels des de les Moreres. A partir de les 2 del migdia, tots dos autobusos seguiran el recorregut habitual. Fins a aquella hora també hi ha afectacions a l'L78. I als carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, les diverses entitats de cultura del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc, que ha passat per carrers com Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada i també ho han fet, en aquest cas, els gegants que han pres al centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. Diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes, i han acabat galejada, trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copatrons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per ara sí, cloure la festivitat.
1: Esports.
0: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la General. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat l'espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de la temporada en 10 curses. La pròxima i última parada abans de l'aturada d'estiu és el Gran Premi d'Alemanya del 10 al 12 de juliol. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a 1:15.
2: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
3: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
4: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Cada matí de 9 a 1... tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Moment ara per millorar el nostre català. Ho farem de la mà del podcast Paraules Habitables, un espai divulgatiu amb el suport del TERMCAT, que ens apropa els criteris i també les decisions que donen forma als mots.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: LGTBIQ+. Col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
4: L'acrònim LGTBIQ+, és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del TERMCAT d'aquest àmbit ha anat acumulant entraves. Avui en parlen la Dolors Montes del TERMCAT i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
5: Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? Uh-huh. És a dir que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que de fet ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? Uh-huh. També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no? De queers, que és aquestes uh-huh. persones una mica que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual-heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí, van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
4: La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del TERMCAT, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
6: Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè, bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo en formo part i una mica quan surt de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT, o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors, això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? Propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents, per un motiu, doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina, i, per exemple, doncs, formes com sortir de l'armari o entendre l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
5: Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta. Vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al TERMCAT d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual. Vam canviar per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta
6: Exacte,
5: paraula,
6: sí,
5: no?
6: Sí,
5: I
6: sí.
5: Bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
6: Sí.
5: És una col·laboració, no, del TERMCAT amb altres professionals, sí, difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
4: I de Manlleus, com aneu? el món LGTBIQ+ veu molt de l'anglès?
5: Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis. Jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcar, un calc és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit del manlleu directe.
6: Clar,
5: no?
6: N'hi ha alguns de manlleus directes, però no predomina.
4: Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
5: Sí, segurament és un calc d'anglès. Segurament és un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sortir de l'armari, efectivament.
4: Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis... Vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
5: Mira, nosaltres, com a Termcat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric i encara més el masculí plural. No podem fer el plural
6: amb la i.
5: Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fem persona transgènere, persona homosexual... És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
4: I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
6: Justament l'altre dia parlàvem d'incloure el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs, que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gesten el bebè i el pareixen.
5: Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare. Què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no-binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I, per tant, no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
4: Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+ és un diccionari especialment ideològic?
5: És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? I és a la societat i també és a la llengua i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit, especialment, perquè el fet que nosaltres en algun moment entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament. Perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista, hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això. I per tant, evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim d'objectivament possible. Però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i, per tant, podem recollir-la.
4: Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
6: Em van posar un 9.
5: Ja, jo crec que s'ho valia, eh? Se'ls el mereixia el 9.
2: La pregunta a Termcat.
4: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta, que ens contesta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
0: Per nosaltres, és a dir, en terminologia és imprescindible, és a dir, ja, d'una banda, nosaltres som molts lingüistes, però ha d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real. Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir que potser estàs fent una cosa doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, eh? Vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes en àmbits d'especialitat. Potser hi ha una universitat que té un punt de vista que és diferent d'una altra universitat i a vegades també s'ha de vigilar perquè si només tens en compte especialistes d'un àmbit d'especialitat et pot donar un resultat esbiaixat o no prou global del que és el que volem que sigui el diccionari.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
8: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
9: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
10: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
12: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
13: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
12: Qui omplirà la galeria de mil moments.
13: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
12: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
13: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
12: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
14: Participa i les teves fotos poden tenir premi.

A continuació, el Laic dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.

0: Joanet de Prat.
1: Continguts en xarxa.
2: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
2: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
2: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
2: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
2: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després, pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
2: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història, però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació has de saber exhalar, o sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
2: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor; dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci, i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és, i no és el esto es lo que hay, com resignat, no, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
2: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
3: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge, i estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
2: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
3: De res, un plaer.
0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el novè campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
5: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
6: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
7: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
8: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria

0: va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre, i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
4: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
5: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
6: Música, cultura, esports, entreteniment... Tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de
7: l'Espanya. Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
8: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
7: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 53 60
12: 93 478 5360.
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
13: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
15: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
16: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Planeta Prat.
1: Si us interessen la botànica, la geografia, la biologia o l'ecologia, no desconnecteu, perquè tot seguit arriba l'espai sobre medi ambient Guaita que tenim.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
2: Sí, i en bicicleta.
1: En bicicleta, t'encanten, eh, tu, les bicicletes, Sergi?
2: M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i sobretot veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
1: Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
2: Mm-hmm. Això mateix.
1: Per on comencem, Sergi?
2: Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
1: Aquest any tot s'ajunta, eh?
2: Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
1: Per tant, això comença a casa nostra, eh?
2: Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya, i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Ara hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
1: Exacte.
2: El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem a el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
1: No és gaire, fa pujada Barcelona.
2: Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
1: S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
2: S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
1: margalló.
2: És l'única palmera peninsular mediterrània.
1: Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
2: Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran tres ascensions al castell de Montjuïc.
1: Pujaran tres vegades al castell de Montjuïc, amb una no n'hi havia prou.
2: Exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
1: Això era la segona etapa,
2: La segona. La tercera sortirà del Vallès, Materra del Vallès. que era allò de tres turons, fan una serra, quatre pins, un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no, no hi ha res.
1: Exacte.
2: Això és Pere IV. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge en mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
1: Collada de Tosses, eh? Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
2: curves, eh? Curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
1: Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
2: Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
1: Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
2: Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
1: I quina és aquesta zona?
2: El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Fer el Tour de França amb 40 graus
2: amb 40
1: ha de ser...
2: graus.
1: Ha de ser complicat.
2: Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França, per acabar el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Tailón, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
1: Carai, aquí ja estem en alta muntanya total.
2: En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estant al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026 és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
1: Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes.
2: Que
1: eh?
2: Poden picar les temperatures, si fa calor, poden picar les temperatures. I això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeu, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
2: A la plana.
1: I ens n'anem a planes plenes de vinyes, eh?
2: Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
1: Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
2: No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a l'Elioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres d'acumulat, o sigui, un puja i baixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
1: Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
2: Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oi, a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, eh? I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig, una zona molt humida i molt freda, i tenien pujades com la del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
1: Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
2: Sí, en principi els hi baixaran una miqueta, i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
1: Ostres.
2: I una avinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
2: No pots pas circular. Entrant als Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Oraison, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
1: I tant.
2: I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana, que reix els Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isèr i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
1: Això és molt,
2: És molt,
1: És molt i molt, i els planyot, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
2: Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles, de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc., i acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
1: Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
2: Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Le Butte de Montmartre.
1: Tres vegades també, com a Montjuïc.
2: Com a Montjuïc, és el turó més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que a Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, de les llambordes, que hi ha a la París-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
1: També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
2: Jo crec que sí.
1: Ja no ens fixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge
2: ja
1: que
2: no
1: tenen
2: farem,
1: a darrere.
2: Ja no farem tanta migdiada.
1: Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
2: Fins la propera.
3: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
5: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
6: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
11: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
10: Qui omplirà la galeria de mil moments.
11: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
10: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
11: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
10: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
12: Participa i les teves fotos poden tenir premi.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys, l'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Els PR1 i PR3 que passen pel carrer Doctor Soler i Torrents i la Rambla d'Anselm Clamé modifiquen aquest matí el seu recorregut fins les 2 del migdia. En comptes de passar per aquests vials, es desvien per l'autovia de Castelldefels des de les Moreres. A partir de les 2 del migdia, tots dos autobusos seguiran el recorregut habitual. Fins aquella hora també hi ha afectacions a l'L78. I els Mossos d'Esquadra estan buscant la persona que la nit de dissabte en va ferir una altra durant una baralla en una de les guinguetes de la platja del Prat. La víctima, veïna de l'Hospitalet, va haver de rebre diversos punts de sutura a causa de les ferides causades amb arma blanca. Va rebre l'altra mèdica el mateix diumenge a primera hora del matí. I els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, diverses entitats de cultura popular del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc, que ha passat per carrers com l'Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada. També ho han fet els gegants, que han pres el centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. Diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb el ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. I han acabat galejada, trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copatrons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per ara sí cloure la festivitat.
1: Esports.
0: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més en la general. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat l'espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de temporada en 10 curses. La pròxima i última serà la del Gran Premi d'Alemanya entre el 10 i el 12 de juliol. Més informació a la 1. La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 53 60
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Mama, look up a mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain.

0: tot seguit l'espai Planeta Cooperatiu.
1: Si mon bâtiment la structure, le lien le ciment l'aventure.
2: Hola, bon dia. Soc la Núria Pinyol, de Cooperativa Obrera Viviendas. Comencem amb un altre podcast de Planeta Cooperatiu. Avui ens acompanya l'escola Mare Déu del Carme i són la classe de 5è. Molt bé. Tenim alguns representants del Consell Rector de la classe i avui han decidit que es volen presentar, així que endavant, comencem per aquí.
3: Jo sóc la Maria i sóc la presidenta de la cooperativa.
2: Molt bé.
4: Jo sóc el Jan i sóc el president de la cooperativa.
5: Jo sóc Guillem i sóc un tresorer de la cooperativa.
6: Jo sóc el Màximo i sóc un tresorer de la cooperativa.
7: Jo sóc la Dafne i sóc una secretària de la cooperativa.
8: Jo sóc la Candela i sóc una secretària de la cooperativa.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui i, bueno, heu vingut a explicar-nos què és el que esteu fent amb el programa del QM a l'escola, oi?
9: Sí. Sí.
2: Molt bé. Qui comença a explicar-me com es diu la vostra cooperativa i a què es dedica?
4: La nostra cooperativa es diu Potablaves MDC i es dedica a, quan venguem al mercat, recaptar diners per donar-li als pallapupes.
2: Molt bé. I com heu triat el nom de la cooperativa?
4: L'hem triat a partir de vots, que tots els companys van portar una idea per ficar-lo de nom i al final ens vam quedar amb dos noms que ens va costar molt decidir-los i fins i tot vam preguntar als profes i els vam fer una enquesta i al final ho vam decidir amb una moneda.
2: Carai, o sigui que les votacions no van ser suficients aquesta vegada, no?
4: No.
2: Hi havia molta diversitat d'opinions.
4: Sí.
9: Sí, sí.
2: Bueno, tampoc està malament. Al final vau preguntar a tothom, no? Totes les persones implicades i al final l'atzar és el que va decidir.
4: Sí, sí.
2: I esteu contents i contentes amb el nom?
9: Sí.
2: Bueno, això és important. I el producte que fareu, ja el sabeu?
5: Sí, els productes són un futbolín, un nom de crutxet, un pompó de creuer, també un minigolf.
2: Carai, quantes coses.
5: Una llibreta per apuntar en forma de cuiner o chef. I ja està.
2: Molt bé, doncs moltíssimes coses. I per triar tots els productes, com ho heu fet tot això?
5: Ho vam anar a una sala del cole i cadascú tenia dos vots que eren amb botons i anàvem passant en una ronda i cadascú va votar el que creia i al final vam decidir aquests.
2: Molt bé. I a tot, us agraden tots?
9: Sí.
2: Quina pregunta més compromesa. Molt bé. I el Consell Rector, com vau triar el Consell Rector i els càrrecs?
8: El vam triar bàsicament fent vots i alguns es presentaven les persones justes i era encara més fàcil. I bàsicament va ser tot molt fàcil, menys la presidència.
2: Estava molt concorreguda la presidència?
8: Sí.
2: I què vau fer? Us vau presentar els càrrecs en funció de les coses que se li donaven bé a cadascú o com ho vau fer?
8: Més o menys, sí.
2: I també una mica les ganes que teníeu, no?, de fer cosetes.
8: Sí.
2: Molt bé. Sí, que llavors el teu... I què va costar més, la presidenta o el president? O per igual?
8: Per igual, perquè ho vam fer per vots, també.
2: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, llavors, el més difícil en si va ser, per el que m'expliqueu, el nom.
9: Sí,
2: no?
9: Sí.
2: De triar? Molt bé. I quines són les decisions més difícils que heu hagut de prendre conjuntament? Quines diríeu?
7: Les decisions més difícils que nosaltres hem tingut que fer junts, doncs, el nom, com ja us hem dit. I crec que, bueno, els productes no molt, però també presentar-los també va ser una mica complicat perquè tots teníem els productes i volíem que el nostre també fos l'escollit. I, clar, uns votem els altres i, clar, quan el nostre amic no ens votava ens enfadàvem una mica, però ja està.
2: Bueno, clar, però això bueno, passa, no? Al final s'ha de ser objectiu amb les votacions.
5: Els càrrecs una mica també, perquè molta gent volia fer el mateix, però al final la nostra mestra va decidir ficar-nos a cadascun d'ells.
2: Molt bé. Bueno, també perquè ella us coneix bé i sap quines coses us donen millor, no?
9: Sí.
2: Qual,
9: sí.
2: També fa falta que és important que els tresorers, per exemple, sapigueu de mates i comptar, perquè si no, imagina't. Sí. No? Si fiquem algú que no té ni idea de sumar i restar, què fem? Aniríem malament, no?
5: Sí, molt malament.
2: I el president, sí. què creieu que és important per un president i una presidenta?
8: Doncs...
2: Que sàpiga
8: que
2: parlar?
8: Sí, i que sigui responsable de la cooperativa.
2: Molt bé.
4: I també que... Si... que si ets el president, pues també vas a alguns llocs que no van als altres i també has de tindre respecte a on vas.
2: Clar.
4: I has d'estar en silenci per si algú està treballant.
2: Molt bé. I les secretàries?
7: Doncs,
2: jo crec que segur que has de tenir una bona lletra.
7: Sí,
9: sí, bona lletra, no fer gaires faltes d'ortografia.
4: I molta creativitat.
7: I també sempre quan... Bueno, apuntar les coses bé que hem d'apuntar, el millor, per després, quan ja estiguem tot, fer tot el que hem fet i després, doncs, donar-se-lo...
2: poder-ho consultar i que estigui ben escrit, no? Molt bé. I ara mateix, abans d'això, sabíeu que era una cooperativa abans de començar amb el poema?
6: Abans de començar, alguns sí sabien que era una cooperativa perquè els seus germans ja havien passat pel QM o els seus pares els havien explicat coses sobre una cooperativa, però la gran majoria no sabia moltes coses.
2: Amb la qual cosa no hi havia gaires persones que fossin membres d'una cooperativa, no?
7: Sí.
2: Bueno, està bé. I ara que... us heu informat més i de més, quina opinió teniu de tot això? Una cooperativa està bé?
4: Que
2: és el mateix que una empresa tradicional?
4: Que formar part d'una cooperativa és molt més divertit, perquè en una empresa el teu cap t'ordena que facis una cosa i a la cooperativa ho decideixes en assemblea i així millores la teva convivència.
7: I també, doncs, que si estàs en una cooperativa, ningú estarà dient el que pots fer i el que no, i tots treballem en equip, i llavors és més fàcil fem en assemblea totes les decisions i és més fàcil posar-nos d'acord.
2: Clar, és més democràtic, no?
4: Sí. Sí.
2: Molt bé. I el producte que fareu, com el fareu? Fareu servir materials reciclats?
5: Sí, els nostres productes són tots artesans.
2: Molt bé.
5: Fets a mà i amb cura, amb amor i molt temps.
2: Això segur. I on el vendreu, aquests productes?
5: A la plaça Catalunya.
2: Molt bé, sabeu el dia ja?
4: Crec que era el 29 de maig.
2: Molt bé, al matí. I a més hi haurà moltes activitats serà un dia molt xulo.
5: A molts col·les d'aquí prop i...
2: Sí, clar, hi ha moltes escoles del Prat que participen en el projecte.
7: I també esperem recaptar diners per donar-se'ls a la nostra a la ONG que li volem donar.
2: Molt bé. I com es diu l'entitat a la que donareu els beneficis?
7: Pallapupes.
2: Molt bé. I com la vau conèixer?
7: Doncs estàvem decidint, perquè també vam fer com el nom, vam portar ONGs per donar-li els diners i llavors estàvem mirant i una persona, no sé qui, va dir els Pallapupes. Llavors vam estar mirant i ens va agradar perquè són una ONG que ajuden i donen somriures a la gent dels hospitals.
2: Molt bé. Molt xulo aquest projecte, eh?
4: Sí.
2: Molt bé. Enhorabona per la iniciativa. I us veieu treballant en una cooperativa de grans?
9: Bueno, alguns de nosaltres sí i altres no, perquè alguns necessitaven tenir un cap que, els digués el que havien de fer i tot això.
2: I els que sí?
9: Bueno, perquè els hi agradava prendre decisions junts i, que no tenir com un jefe que els manés.
2: I com és això de prendre decisions junts?
5: Perquè si ho fas en grup com cooperar és més fàcil perquè tens més opcions que només la teva o el teu cap.
2: Bueno, i les cooperatives també hi ha una altra cosa que fan, no? Que és què fan amb part dels beneficis? Què fareu vosaltres?
4: Els donarem a una ONG o alguna cosa.
2: Molt bé. Amb la qual cosa hi ha un tema social, no?, al darrere, que, i en aquest cas vosaltres heu decidit que els diners que guanyeu fareu l'aportació en aquesta entitat. Molt bé. I què destacaríeu de tot aquest, de lo que porteu fet fins ara? Amb què diríeu, no sé, allò, alguna anècdota, alguna cosa que destacar?
5: Sí, que la majoria de classes van ser molt ràpides fent decisions, algunes no tant, però primer vam començar per al principi, si volíem fer una cooperativa, si a quina ONG o identitat ho voldríem donar.
2: Molt bé.
4: També crec que, o per mi, va ser molt divertit escoltar com van fer els altres companys de la classe, com havien fet els seus prototips, perquè així podria aprendre a fer noves coses.
2: Clar. Molt bé.
5: I els tallers van ser una mica més divertits que altres, però en general bé. Van fer un del logo, un altre a gravar, i ja està.
2: Molt bé. I ara mateix en quin moment es troba la cooperativa? És a dir, esteu fent els productes, heu decidit ja els preus de tot?
7: Nosaltres ara, abans l'altre dilluns, vam decidir els preus que posaríem nosaltres per als productes, i estem com decidint, bueno, ja hem decidit els productes, ja els hem presentat, i com ha dit el meu company, doncs ja els tenim escollits per vendre'ls. Però encara ens queda decidir el preu.
5: Bueno, la majoria ja el tenim decidit i la majoria de preus són populars.
2: Molt
5: o sigui,
2: assequibles.
5: Assequibles.
2: Molt bé, això és important perquè al final la gent també, no? Si li demanem molts diners per una cosa, de vegades s'ho pensen. En canvi, si està bé de preu, doncs en comptes d'un en compres dos, no?
7: I també tenim que comptar amb el temps i amb els diners que ens hem gastat per comprar aquells materials.
2: Clar.
5: Però la majoria de gent, o quasi tota la classe, va portar materials fets per casa.
2: Molt bé. I quan vau fer tots aquests prototips? Perquè amb l'escola, els deures, les extraescolars, d'on traieu el temps?
7: Les vacances de Nadal, la nostra tutora ens va posar uns deures de pensar el nostre prototip.
2: Molt bé.
7: I de portar-lo fet a mà, amb productes. I era una fulla que teníem que omplir amb el temps que havíem gastat per fer-ho i els diners.
2: Clar, el que costava fer el producte, no?
7: Sí.
2: Que també això és important tenir-ho en compte a l'hora de després posar el preu final. Així sabem els beneficis que tenim, no?
4: I també, abans de que la nostra tutora ens fiqués els deures de pensar un prototip, ens va donar un temps per pensar com podria ser el nostre logo, de quina forma i com ressaltaria més.
5: I per decidir el logo, cadascú, qui volia, podia fer una estructura del nostre logo. I ens vam decidir per una rodona amb les nostres sigles MDC amb potes de gall, pota blava.
2: Ah, molt bé, molt divertit.
5: I una cresta.
2: Home, clar, la cresta no pot faltar. Esteu contents i contentes?
10: Sí.
2: Teniu ganes de que arribi el dia del mercat?
10: Sí. Sí.
2: I després, quan feu la donació a l'entitat, teniu pensat alguna cosa en especial o no sabeu encara?
5: No, encara no.
2: Ja arribarà, no? Falta molt de temps.
4: I també tenim un lema que es diu Cooperació pota blaves per regalar somriures.
2: Va, molt xulo.
7: Nosaltres hem escollit aquest lema perquè com la nostra ONG que hem escollit regala somriures als hospitals, doncs hem escollit aquesta part del lema.
2: Molt bé. Doncs és molt xulo tot això que m'heu explicat i el projecte que heu triat també. De fet, bueno, no sé si, espero que no heu estat molt de temps en un hospital, però quan estàs molt de temps en un hospital agraeixes que algú vingui i et faci riure.
5: Ja. I els Pallapupa ja ens van enviar coses que els va escriure la nostra tutora, però van dir que estaven amb molta feina i no podien venien a explicar una mica, però ens van ensenyar algunes coses i vam aprendre més sobre aquesta identitat.
2: Molt bé.
7: I també en el mercat, quan venguem els productes, tenim pensat posar una capsa per recaudacions de la ONG.
2: Ah, molt bé, molt bona idea.
7: Una cosa fora del QM.
2: Bueno, però està molt bé, no? Al final també, com que el producte que feu és la recaptació és per ells, doncs també està bé tenir com aquesta bústia solidària, no? Per la gent que vulgui fer un donatiu. Molt bona idea.
4: Que els Pallapupes ens van dir que no podien vindre a la nostra classe perquè amb tanta feina que tenien, com ha dit el meu company Guillem, i eren molts hospitals i molta gent a la que anava a fer riure, pues necessitaven moltes persones i ningú podia venir.
2: Clar, a més és que ha sigut un any especialment complicat amb temes de... Bueno, els hospitals han estat bastant plens amb temes de malalties respiratòries i així. Llavors, clar, normal que estiguessin una mica saturats, no?
5: Sí.
4: Sí.
5: I hi ha gent que el dijous de la setmana passada, crec que va ser, que no podia anar als hospitals i això fa molt de mal perquè si tu tens que... No, has d'anar a l'hospital, és com una emergència.
2: Clar.
5: Però amb el vent que feia no... Van tancar tot.
2: Sí. Sí, sí, hi ha situacions meteorològiques que ens obliguen a parar-ho tot una mica, no? O sigui, de fet, no vau poder anar a l'escola tampoc. I com va ser això d'un dia estar a casa sense anar a l'escola?
7: Per les famílies, mares o pares, potser una mica estressant per tenir-nos tot el dia allà a casa.
2: Clar.
7: Però és una mica per precaució de que els ciutadans del Prat estiguessin bé.
2: Uh-huh. Us va recordar la pandèmia?
5: Sí, una mica.
2: Però bueno, per sort va ser un dia només.
5: Sí.
4: I crec que també alguns pares que, per exemple, són professors de l'ESO, i els seus alumnes es porten malament, estiguessin més tranquils allà a casa amb nosaltres,
2: bueno,
4: perquè som menys nens i no ens movem tant, no, potser... Si diuen moltes paraulotes, nosaltres no les diem i...
2: Bueno, hi ha una miqueta de tot, no?
5: Sí,
2: hi ha els que estan més tranquils a casa i els que estan més tranquils a la feina perquè no han de cuidar nens, no?
5: Sí. I aquell dia ens va servir com per jugar amb les nostres joguines, disfrutar de la família,
2: bueno,
5: jugar amb les mascotes...
4: Jugar a jocs de taula, de pensament i moltes coses d'aquestes.
7: I fer els deures.
5: Sí,
2: important això, eh? Molt important fer els deures sempre. D'això no ens podem oblidar, perquè si no, malament. Bueno, doncs, ha sigut un plaer tenir-vos aquí, que m'heu explicat tantes coses, i a més hem parlat del QM i de moltes més coses, el qual sempre està bé. I així també, doncs, bueno, ens coneixem una mica més. I ja està bé sentir les vostres opinions i què és el que penseu de les coses que al final ens estan ocupant el dia a dia, no?
5: Sí.
2: Molt bé. Doncs, bueno, si ara tota la classe ens despedim i diem un fins aviat o un adeu, el que vulgueu, sí?
5: Adeu!
4: Fins aviat!
2: Adeu, moltes gràcies!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
4: Planeta Prat.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Es la una.
1: Serveis informatius al Prat Ràdio.
0: Bona tarda. La cultura popular ha estat la protagonista de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau al Prat, que es consolida com la festa major d'estiu. Aquest cap de setmana, les diverses entitats de la ciutat han participat en diverses activitats per honrar els copatrons del Prat, que celebren avui la seva festivitat. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dilluns 29 de juny de 2026.

Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que, a data de 31 de gener de 2026, tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte, d'un pis o d'una habitació de lloguer. Un grup d'alumnes de l'escola Can Rigol ha viscut una experiència de mobilitat exterior a Islàndia a través del projecte Erasmus Plus, un programa de la Unió Europea en la qual el centre pretén participar des del 2021 en projectes internacionals centrats en la inclusió, la transformació digital i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles d'educació especial d'arreu d'Europa. El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi

0: Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. Els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, les diverses entitats de cultura popular del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc que ha passat pels carrers com Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada. Han descarregat un pilar de 4, un 4 de 6, un 4 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6 amb l'agulla, i han tancat l'actuació amb un pilar de 4 simultanis amb la resta d'entitats convidades. També amb un pilar de 4 al balcó de, conjuntament amb les mateixes colles. La colla de castellers de Viladecans i la colla dels Escardats de l'Eixample han acompanyat els pretencs. Tot seguit, els gegants han pres el centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. I diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb el ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. En acabar, galejada trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copretons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per, ara sí, cloure la festivitat.
1: Altres apunts.
0: Els PR1 i PR3 que passen pel carrer Doctor Soler i Torrents i la Rambla d'en Sant Claver modifiquen aquest matí el seu recorregut fins les 2 del migdia. En comptes de passar per aquests vials, es desvien per l'autovia de Castelldefels des de les Moreres. A partir de les 2 del migdia, tots dos autobusos seguiran el recorregut habitual. Fins aquella hora també hi ha afectacions a la L78. Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data del 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin també la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys. L'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. I els Mossos d'Esquadra estan buscant la persona que la nit de dissabte en va ferir una altra durant una baralla en una de les guinguetes de la platja del Prat. La víctima, veïna de l'Hospitalet, va haver de rebre diversos punts de sutura a causa de les ferides causades amb una arma blanca. Va rebre l'alta mèdica el mateix diumenge a primera hora del matí.
1: Entitats.
0: Un grup d'alumnes de l'escola Can Rigol ha viscut una experiència de mobilitat exterior a Islàndia a través del projecte Erasmus+, un programa de la Unió Europea en el qual el centre pretenc participa des del 2021 en projectes internacionals centrats en la inclusió, la transformació digital i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles d'educació especial d'arreu d'Europa. En concret, hi han participat 13 joves del grup de diversificació curricular d'entre 16 i 21 anys que han marxat a una escola de Reykjavik acompanyats de 3 professionals del centre. La mestra Yolanda Sipiña explica com va sorgir la idea d'aquesta mobilitat exterior d'alumnat de Can Rigol amb Erasmus+.
2: A Can Rigol tenim un programa Erasmus des del 2021, que dura fins al 2027. Tenim també un departament d'internalització, que va ser una mica el que va fomentar tota la idea conjuntament amb la direcció de presentar-nos al programa, i ens el van concedir. I un dels objectius en aquest programa era fer mobilitat amb l'alumnat, perquè ja teníem una llarga trajectòria en programes Erasmus i era com una cosa que no havíem fet mai.
0: L'alumnat s'ha preparat durant el curs per conèixer l'escola i l'entorn al qual anaven a viatjar i així fer l'experiència més fàcil. I és que aquesta ha estat una oportunitat no només per l'alumnat de conèixer altres centres i joves, sinó també pel professorat, que ha pogut comparar metodologies de treball i compartir amb altres mestres d'educació especial. Escoltem de nou Yolanda Sipiña i també la mestra Eli Canyadillas.
2: Pues comparar, compartir amb altres professionals i en aquest cas amb altres alumnes.
3: Clar, sobretot la motivació aquesta de poder dir que alguns alumnes nostres poguessin conèixer una altra escola d'educació especial i altres alumnats, igual que ells, no? I és el que ha dit la Yolanda, amb el departament aquest d'internalització tenen uns criteris

0: pacífics, clar, no tot l'alumnat de Can Rigol podia anar de viatge.
1: Clar.
0: Aleshores, amb aquest criteri es va decidir que el grup de PDC, que és el nostre, que això és un programa de diversificació curricular, que són alumnes de 16 a 21 anys, que tenen un nivell d'autonomia personal i social doncs, més elevat de l'escola, doncs vam veure, no, que era una oportunitat.
2: Els alumnes Eliza Costescu, Ilias Azdat, Lucía Chueca i Maria Vázquez expliquen com han viscut aquesta experiència tan positiva i quines activitats han fet durant la seva estada a Islàndia.
3: Molt bé, molt, molt, molt bé. Ens van parlar del col·le d'educació especial, que se llama Klataskoli. Hi ha unes activitats que hi ha de ball, de música, de piscina, de cuina, de manualitats, aquí, y de turisme, y de pases fora.
4: Bien, hemos hecho actividades, hemos hecho sports, hemos ido a hacer un tour por la escuela el primer día, y también hemos hecho manualidades, cocina, gafas 3D.
5: Me ha súper encantado.
6: Wow, a mí me ha súper encantado.
2: En el marc del programa Erasmus+, Can Rigol també ha rebut alumnes d'una escola de Suècia al Prat. Una nova experiència amb què el jovent pretenc ha fet d'anfitrions, ensenyant-los espais emblemàtics del municipi, com la platja, i participant de diverses activitats i jocs amb l'alumnat visitant. Pràcticament 9 minuts per sobre de la una, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb més temes.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
10: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
9: Qui omplirà la galeria de mil moments.
10: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
9: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
10: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
9: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
11: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
12: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
13: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
14: The blues is alright. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Time for DJ.
1: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
0: Time for DJs. Time for DJs.
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: La entrevista.
4: Els divendres per la tarda, desenes de joves, i no tan joves, s'apleguen a la cantonada de l'Avinguda Verge de Montserrat amb carretera de la Marina per intercanviar cromos. Ho repassem amb aquesta entrevista de l'Ivan Conde Pérez.
5: Ens trobem ara mateix en la cruïlla entre l'Avinguda Verge de Montserrat i el carrer de la carretera Marina, on està Superxutxes, una botiga de llaminadures i de, també doncs, productes per nens i per canalla que ha obert recentment, i que és un dels protagonistes dels divendres a la tarda des de fa un parell o tres de setmanes, perquè es fan intercanvi de cromos del Mundial, i és cert que el que la primera setmana va ser una miqueta de gent, de mica en mica s'ha anat fent gran, i aquest passat divendres doncs pràcticament ja era un centenar de pares, mares i nens i nenes que es canviaven els cromos del Mundial. Una iniciativa que, més enllà de que serveix també perquè la botiga es faci conèixer, doncs serveix sobretot perquè la gent que fa la col·lecció de cromos no hagi de marxar obligatòriament a Barcelona per intentar intercanviar-se els cromos i per no haver de gastar-se tants i tants diners. Estem amb la propietària de la botiga, amb la Fernanda. Fernanda, com estàs?
6: Bien, gràcies.
5: A veure, primer de tot, com va començar aquesta idea vostra de penjar un paper, no?, que posi intercanvi els divendres a les 5? De qui va ser la idea?
6: Bueno, partió todo por un niño que conocemos, que él va a Barcelona a hacer intercambios de cromos y claro, le queda ya a trasmano, muy lejos y es complicado. Y bueno, decidimos iniciar con el intercambio de cromos, también para que a los niños les quedara más cerca y bueno, una iniciativa también para que en las tardes los niños también puedan hacer un intercambio, sociabilizar entre ellos y no estar también tanto móvil, ¿sabes? Y bueno, y puedan sea rentable también para los padres el intercambio de cromos.
5: O sigui que el que dius, d'un dia d'una conversa potser, no?, així sense tanta cosa, us esperàveu la resposta que està tenint, que vingués tanta gent?
6: Bueno, la verdad que sí, porque está el boom del Mundial y la verdad que va bastante bien y también nos sirve para promocionar a nosotros nuestra tienda. Entonces, la verdad que ha funcionado bastante bien.
5: Ho noteu això a nivell de ventes, de que la gent vingui també cap a la botiga i compri cromos?
6: Sí, también. Eso nos favorece porque, bueno, la gente también nos compra cromos, otras cositas que hay, ya que tenemos variedad de chuches. Y bueno, y también es lo que te decía, primordialmente se gestiona el tema de que los niños puedan sociabilizar y volver como atrás, ¿sabes? Cuando uno hacía los intercambios cuando era pequeño, ahora también hacer lo mismo.
5: Clar, és un fenomen que en aquest sentit, com dius tu, no?, trenca molt amb el que pensem, no?, dels nens ja no parlen, no es relacionen i de sobte els veiem, no?, intercanviant cromos, això també...
6: Bueno, y no solo niños, también adultos, ¿eh? También los adultos también vienen aquí a hacer el intercambio y todo súper bien. O sea que ellos súper contentos y esperan el viernes a las 5 para poder venir al intercambio de cromos.
5: Si la cosa va a més, jo no sé si us espereu que un dia vingui la policia local o vingui algú a dir-vos, oye, esto a lo mejor hay que empezar a ordenarlo de alguna manera.
6: Esperemos que no, que se gestione de buena manera y que no haya ningún problema.
5: ¿Fins a quan teniu pensat fer això? ¿Fins que s'acabi el Mundial? ¿Fins després del Mundial?
6: Bueno, trataremos de ver qué otra iniciativa podemos hacer involucrando a los niños, que es como lo más importante, ¿sabes?
5: Expliqueu-nos també com estan en aquesta botiga que ha obert fa poc i la vostra història personal, també fins a arribar a tenir aquí la botiga.
6: Bueno, el Super Chuches lleva muy poquito tiempo, lleva unos meses abierto, pero la verdad que nos ha ido bastante bien y hemos tenido bastante acertación, ya que estamos ubicados en un punto estratégico. Y bueno, y tenemos variedad de chuches, novedades, a buenos precios. ¿Y qué mejor que la atención? Nos caracterizamos por tener buena atención al cliente, que eso es lo importante, tanto a adultos como a niños.
5: Amb el tema dels cromos, que valen 1,5 euros, no?, cada paquet... Sí. Quan es pot arribar a quedar una botiga? Perquè, clar, no guanyarà l'euro i mig, però el marge de guany de la botiga és molt gran, molt petit.
6: No, la verdad que se gana muy poco con el tema de los cromos, pero esto te lleva a otras cosas, ¿sabes? Que cogen un cromo, cogen cualquier otro chuche y es así. Y bueno, y también es lo que te decía, la iniciativa que creo que es bastante bien para los niños, para poder sociabilizar y hacer otra cosa que no estar en casa con el móvil, ¿sabes?
5: Parlàvem també amb el director general de Panini de com estava ell content, no? M'havien dit que això moriria, que d'això no hi hauria res, i el 2026 més cromos que mai. No sé si podem fer també un paral·lelisme o alguna comparació amb una botiga de xutxes, no? Que molta gent potser pensava, bueno, això cada cop va, no?, a menys, tal. Com està sent també, quin és el dia a dia i la realitat d'una botiga de xutxes al Prat?
6: Bueno, la verdad que en esta fecha es un poco más complicada, porque se nos viene verano, el calor, tenemos menos variedad de chocolates, de xutxes, pero aún así tratamos de traerle... lo mejor al cliente, a los niños, a los adultos y bueno, pero vamos paso a paso y la verdad que tenemos que pasar el verano y ya luego será mucho mejor, ¿sabes?
5: I a nivell de llaminadures, de patates o de chuches, ¿qué es el que más es compra ahora?
6: Bueno, la verdad que el chuche suelto va bastante bien. La gente, pensamos que los niños eran los que más cogían chuches, pero al final la edad de 30, 40 son los que más cogen cantidades de chuches.
5: Sempre diuen, no?, que els 40 són els nou 20, ara potser els 40 són els nou 10, no? 15.
6: Sí, es verdad, eso es verdad. Así que, bueno, los invito a todos a venir a Super Chuches, tendrá los mejores precios, buena atención y bueno, y al intercambio de cromos, que está de más decir que son los viernes a partir de las 5.
5: Sí, que és una cosa que no hem dit, però que a mi el que potser més m'ha sorprès, no sé vosaltres també, és el tema que es passen hores i hores i hores. No sé, vosaltres que esteu per aquí, fins a quina hora acaba?
6: Eso te digo también que genera, que es tiempo, porque mira, cada uno tiene que ver las láminas, los cromos que tiene repetidos, traen una lista con sus cromos repetidos y todo eso, y lo que pueden cambiar. Pero hay gente que está 2-3 horas, para hacer el intercambio de cromos. Así que bueno, eso.
5: ¿Vosaltres teniu cromos o la feina per una banda?
6: Nosotros no coleccionamos los cromos por ahora.
5: Doncs, Fernanda, moltes gràcies i sort també amb aquesta aventura.
6: Bueno, gracias a ustedes y bueno, está invitado todo el Prat de Llobregat al Super Chuches.
5: Gracias.
3: Cultura.
4: El passat 13 de juny va cloure el 43è concurs estatal de fotografia organitzat per l'Agrupació Fotogràfica Prat amb la col·laboració de la Federació Catalana de Fotografia. Un concurs de fotografia on els participants han tingut dos temes a escollir, un de lliure, d'una banda, i de l'altre tema a escultures del nucli urbà del Prat. El veredicte del jurat, el 13 de juny del Centre Cívic Jardins de la Pau, va tindre com a guanyadors Jorge Llorca Martínez, en primer lloc, amb el premi d'un trofeu exclusiu i 125 euros. José Ramón Luna de la Osa, amb un segon premi de 125 euros, i Esperanza Labrador Rodríguez, per al tercer, amb 75 euros de premi en la categoria tema lliure. També hi ha hagut dos guanyadors més en aquesta edició, una quarta i cinquena posició. Pel Premi Ciutat del Prat, els guanyadors van ser, en primer lloc, el trofeu Joaquín Aranda i 150 euros de premi per Sergio Otero Sevillano, José Reyes Belzunque en el segon lloc, amb un premi de 100 euros, i Joan G. Lacalle Martín, el tercer, amb 75 euros. Finalment, el Premi Social Agrupació Fotogràfica Prat, exclusiu per socis, va haver-hi tres guanyadors, dels quals el primer va ser Milagros Parra Gallego, que s'ha guanyat el trofeu José Luis Marín, i 125 euros. L'entrega de premis tindrà lloc el 3 de juliol, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del Centre Cívic, on també es podran veure les obres des del mateix dia 3 de juliol fins al 31 d'agost en horari de dilluns a diumenge, de 10:30 a 1:10 del matí i de 3:30 a 8:30 de la tarda.
3: El temps.
4: I moment ara de repassar l'actualitat meteorològica. Ho fem, com sempre, de la mà del nostre meteoròleg de confiança, el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat.
4: I amb aquesta situació general, què podem esperar a la costa?
7: Continua aquesta tramuntana cremadora en alguns indrets de l'Empordà. Aquesta nit passada no s'ha baixat dels 25-26 graus en aquesta Costa Brava i, de fet, a hores d'ara continua bufant aquesta tramuntana en cops de 40-50 km per hora. Per tant, hi ha una mar ondulada bastant espessa. Estem parlant de maró a la Costa Brava Nord i sempre amb aquestes temperatures molt elevades. També una mica de vent de dalt que hi ha cap a les Terres de l'Ebre. De mica en mica anirà virant aquest vent fins a Xaloc o Sud, però compte perquè també tindrem una mar més aviat remenada. Maró en aquesta zona, a la costa barcelonina, molta calor i amb vent de sud-oest, no tan intens. Amb vista el dimarts, vent que al matí una altra vegada serà en règim de ponents o de mestrals, un palet de tramuntana, a la Costa Brava, amb marejol o maró, a la Costa Brava Nord, i durant la tarda el vent a tot arreu girarà cap a sud o cap a sud-oest, una mica més marcat a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Luismi.

I arribem al final d'aquest informatiu fent un repàs dels titulars que ens deixa la jornada, que hem començat parlant precisament de Sant Pere, amb la cultura popular que ha estat protagonista en la festivitat dels copatrons de la ciutat, Sant Pere i Sant Pau, que es consolida com a festa major d'estiu. Aquest cap de setmana, diverses entitats de la ciutat han participat en activitats per honrar els copatrons que celebren precisament avui la seva festivitat. Des d'avui fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer, que estan destinats a joves que el 31 de gener de 2026 tinguessin 35 anys o menys i sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. També hem conegut l'experiència d'un grup d'alumnes de l'escola Can Rigol que han pogut visitar Islàndia a través del projecte Erasmus+, un programa de la Unió Europea en el qual el centre pretenc participa des del 2021 en projectes internacionals centrats en la inclusió, la transformació digital i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles d'educació especial d'arreu d'Europa. Ara sí, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns 29 de juny de 2026. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González fins al punt de les dues. Nosaltres tornem, com és habitual, amb els butlletins informatius a les 5 i a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7 de la tarda. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Barri Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut de dos quarts de dues de la tarda. Avui parlarem de motor. El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general, un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. Més coses, el Vikings Boli Prat ha tornat a organitzar una de les cites clàssiques del calendari esportiu de la nostra ciutat per aquestes dates caloroses d'estiu, el torneig de vòlei platja. Durant dos dies han passat per la platja de la nostra ciutat vora 300 persones per gaudir d'aquest esport i també d'una jornada lúdica. I, evidentment, avui al programa hem de parlar de la carpeta de sortides de l'EPRAT. Martín Lamelas deixa el conjunt Potalova, el futbolista gallec, i l'entitat Potalova separant els seus camins després de 3 temporades. El club ho ha anunciat en un vídeo amb el futbolista a través de les seves xarxes socials. Aquesta notícia la coneixíem el divendres. Avui al migdia hem conegut una altra. I és que també deixa la disciplina Potalova el migcampista Àlex Sánchez. I pel que fa a l'actualitat, també un apunt de triatló, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat d'Espanya de triatló per autonomies absolut i la selecció guanyadora ha estat la catalana, després d'imposar-se tant a les proves individuals com al relleu mix. L'esdeveniment s'ha celebrat durant aquests dies a Tudela, Navarra, conjuntament amb el Campionat d'Espanya a edat escolar, una cita que ha comptat amb representació del Triplay Prat. I en aquesta edició migdia no tot serà actualitat i en clau local, perquè avui volem abordar un tema d'interès durant aquestes dates i parlem dels cromos del Mundial de Futbol, una afició que és global i que aquest any està fent rècord de ventes. Cucurella, Lamine Yamal, Mbappé, Messi, Cristiano són els cromos més desitjats. En el cas dels dos últims, sembla que també aquesta febre, podríem dir, té a veure que sigui també el possiblement darrer Mundial d'aquests dos futbolistes abans de retirar-se. El Prat Esports ha parlat amb el director de Panini Espanya, Lluís Torrent, director general, i avui podreu escoltar aquesta entrevista en aquesta edició migdia. Una edició migdia que, com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

Arrenquem amb el motor per parlar de Moto3. El pilot pretenc Joel Esteban ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la classificació general. Un resultat que maquilla l'actuació del dissabte, on Esteban no va tenir el seu millor dia. Va provocar que el diumenge sortís des de la 26a posició. En les declaracions posteriors al Gran Premi, el pretenc ha assenyalat que sortint des de tan endarrere ha fet que la cursa fos molt complicada. També ha afegit que una vegada ha aconseguit posar-se per davant del seu grup, ha pogut rodar un ritme similar als del que estaven al capdavant de la cursa. Per tancar, ha remarcat que ara toca analitzar les dues darreres curses per tornar més fort en les següents. I pel que fa al guanyador, aquest ha estat el també espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de la temporada en 10 curses. Repassem ara mateix com tenim la classificació, amb Máximo Quiles com a líder, amb 211 punts, 90 més que el segon, Carpe, que en té ara mateix 121. Hem de baixar fins a la 11a posició per trobar a Joel Esteban ara mateix amb 48 punts. 4 punts que, com dèiem, se'ls aprofita per avançar a cruces i tornar a ocupar una posició més capdavantera a la classificació. També li serveix per ampliar amb 2 punts el seu company d'equip Bertele, que només n'han pogut sumar 2 i, per tant, ara mateix es queda 13 amb 44 punts. Com dèiem, Joel Esteban 11 amb 48. La pròxima i última parada abans de l'aturada d'estiu és el Gran Premi d'Alemanya, que tindrà lloc entre el 10 i el 12 de juliol. Després, descans fins a tornar novament a principis d'agost, on tindrem el Gran Premi de Gran Bretanya, que el continuarà amb el Gran Premi d'Aragó cap a finals de mes, i després ja recta final al setembre amb 2 curses, San Marino, Àustria. A l'octubre tindrem Japó, Indonèsia i també Austràlia i Malàsia. Aquí tindrem el seguit de curses ja per tancar amb Qatar al novembre, Portugal i, com sempre, València.

0: 6 minuts passen de 2:15 de la tarda. Anem a parlar ara de la cita d'aquest cap de setmana, del torneig de vòlei platja.
1: Escoltes el Prat Esport.

0: Sintonia del Vikings Volley Prat perquè l'entitat local ha tornat a organitzar una de les cites clàssiques del calendari esportiu de la nostra ciutat per a aquestes dates d'estiu, el torneig de volei platja 4x4 i 2x2. Durant dos dies han passat per la nostra platja vora 300 persones per gaudir no només d'aquest esport, sinó també d'una jornada lúdica. Ho repassem tot plegat amb aquest reportatge de la companya Noelia Aguilar, que ha pogut parlar amb el coordinador de l'entitat, amb l'Alberto Aguilera, i també amb algunes de les persones que han participat en aquesta cita.
1: La platja del Prat rep prop de 300 esportistes aquest cap de setmana per participar en el torneig de volei platja, una cita ja consolidada al calendari esportiu del Prat que s'organitza des del Vikings Volei Prat. Enguany totes les inscripcions han estat exaurides, com ha succeït en edicions anteriors.
2: El torneig té un caire popular totalment i és un dia, un cap de setmana que li guardem molt, molt de carinyo i amb el que estem molt còmodes, ve la gent de la casa, ve gent de clubs propers i passem un cap de setmana bo aquí a la platja.
1: Un torneig cap al Vikings Volley Prat suposa el tancament de la temporada esportiva del club, de la qual en fan un balanç positiu.
2: Tot i el descens del nostre primer equip, que estava a Superliga 2 i la temporada vinent competirem a Primera Nacional, és un balanç positiu, o sigui, al final nosaltres, ja diem, per l'estructura que tenim de club, finalment tenir 30 equips, competir en tot.
1: Avui dissabte ha estat el torn de les categories 4x4 Open en masculí i en mixt, i també de 4x4 femení. La ciutadania que s'ha apuntat al torneig l'ha qualificat d'una experiència positiva i enriquidora.
3: Ja havíem participat més anys.
4: Sí.
5: Sí, tots els anys des que va començar.
4: Que està molt bé perquè hi ha gent de tots nivells i que està molt bé per conèixer gent i tal.
6: Sí, és un bon torneig per començar també.
7: Yo me lo he pasado bien. Yo, por ejemplo, que juego con él, me lo he pasado bien en el primer partido. Nos han dado una paliza, pero me lo he pasado bien.
8: Como tal, eso, la risa, los buenos momentos con los compañeros, divertirte jugando.
9: Sí, lo que dicen aquí mis compañeros, pasárselo bien con los amigos y disfrutar de cada nivel, punto.
1: Després de donar-ho tot durant els partits, els i les participants poden recuperar-se amb el servei de massatges que s'ha instal·lat a les carpes del club.

Anem a parlar ara de l'Associació Esportiva Prat. Obrim la carpeta de sortides. Hem conegut dues noves. El divendres ens anunciava l'entitat pretenca que Martín Lamelas deixa el club, el futbolista gallec, i l'entitat pot alabar separant els seus camins després de tres temporades. El club ho ha anunciat en un vídeo amb el futbolista a través de les seves xarxes socials. L'atacant d'Ourense abandona la disciplina catalana per motius estrictament laborals. La seva sortida es produeix de mutu acord, malgrat quedar-li encara una temporada més de contracte. Lamelas ha disputat un total de 64 partits oficials, vestint la samarreta del Prat. En aquest temps ha fet 10 gols determinants pel conjunt del Sagnier i aquesta temporada ha sumat fins a 13 aparicions i anotant 5 gols. Recordem que Lamelas va arribar al Prat prèviament havent passat per les files de l'Arenteiro durant la temporada 22 i 23. També va militar dues temporades al Bergantiños, on va fer 11 gols. La seva etapa més regular la va viure a l'Ourense durant 3 anys. Amb el conjunt d'Ourense va disputar 91 partits oficials i va fer 22 gols. El jugador gallec d'aquesta manera tanca aquesta etapa amb el Prat de 3 temporades, on ha acumulat un històric de 46 gols i s'ha convertit en un jugador referencial pel club i també per l'afició. Aquesta tarda podrem parlar una estoneta amb ell a l'edició vespre per saber també, doncs, amb més detall els motius de la seva sortida i també quin és el seu futur a partir de la propera temporada. I seguim amb el capítol de sortides, perquè també l'entitat pretenca ha anunciat aquest migdia que deixa al Prat el migcampista Alex Sánchez, un dels capitans de l'equip aquesta temporada, i que no continuarà vestint la samarreta de l'Associació Esportiva Prat, tancant així una etapa de 2 temporades amb més de 50 partits de Lliga disputats amb el Prat. El de Viladecans, recordem, va arribar al Prat procedent del Manresa amb una primera temporada on va patir, doncs, lesions i el descens a Lliga Elite, i ara, doncs, després de 2 anys, les dues parts han decidit separar els seus camins i posar punt i final. I tanquem la carpeta de la Prat parlant d'un anunci que tindrà lloc aquesta setmana, i és que el Prat anunciarà el nou CEO de l'entitat. Aquest és Xavier Escaig, després de la sortida de Guille Rio. I qui és Xavier Escaig? Doncs, per qui no ho conegui o no el tingui molt ubicat, Escaig és un exfutbolista professional català de la dècada dels 90 i actual director i gestor esportiu. Jugava com a davanter centre i va competir a la primera divisió espanyola amb diversos clubs de renom, com l'Espanyol, el Real Sporting de Gijón, el Futbol Club Barcelona i també l'Albacete. Format a les categories, doncs, de l'Espanyol, va jugar 5 temporades amb el primer equip, posteriorment va anar a l'Sporting, on va fer un històric partit de 4 gols contra l'Osasuna. Això li va valdre per també fitxar després pel Barça de Johan Cruyff la temporada 94-95, i també, doncs, hem d'assenyalar que va militar l'Albacete i es va retirar posteriorment a Murcia a causa d'una greu lesió. Després d'aquesta etapa com a futbolista, Xavier Escaig, doncs, es va dedicar al tema dels negocis, també es va llicenciar en educació física i, doncs, ha estat director general de l'Hospitalet durant més de 6 anys. A més, també ha tingut, doncs, el seu pas per al sector empresarial, i és que també és conegut per la seva faceta com a empresari i soci del reconegut restaurant especialitzat en carns, el Nueve Reines, on també, doncs, està amb ell l'altre exfutbolista conegut de l'Espanyol, Martín Posse.

0: Escoltes el Prat Esports.
1: I com us dèiem, anem ara amb aquesta entrevista que us comentàvem a la portada, i és que el Mundial de Futbol de 2026 està causant autèntic furor amb la venda de cromos, una col·lecció que és tot un clàssic en aquests esdeveniments esportius, una col·lecció que la producció s'encarrega l'empresa Panini, i des del Prat Esports hem pogut parlar amb el seu director, amb Lluís Torrent, director general de Panini a Espanya. I aquesta és una entrevista del company Ivan Conde.

0: El Mundial 2026 marca un abans i un després en la història dels col·leccionables, amb Cucurella, Lamine Yamal, Mbappé o Messi, Cristiano Ronaldo, que són alguns dels cromos més cobdiciats. En el cas dels dos últims, a més de l'estatus de llegenda que tenen, segurament la febre té a veure en què sigui. Segurament, diem, el seu darrer mundial abans de retirar-se. També triomfen casos doncs, com el del jugador Tim Payne, l'australià, qui les xarxes socials han fet viral precisament per ser el més desconegut abans de la cita esportiva. O no parlem de casos com el de Bosinha, el porter de Cabo Verde. Una febre, aquesta del Mundial, que també s'està traslladant al món dels cromos, i avui volem saber més detalls de com funciona la producció i també de la feina que hi ha darrere per contribuir a que una cosa que sonava tan antiga doncs, tingui sobretot passió en la gent més jove que acostuma a passar-s'hi hores i hores davant el mòbil i les xarxes socials. Per això ens acompanya en Lluís Torrent, el director general de Panini. Lluís, com està? Bon dia.
1: Bon dia. Com esteu?
0: Molt bé, amb moltes ganes de parlar aquesta estoneta. Expliqui'ns, primer de tot, que llegim a tot arreu que l'àlbum d'aquest any està batint tots els rècords de vendes i de dificultat. Com està anant aquesta edició, també a nivell de xifres?
1: Bueno, és encara mal aviat per donar xifres, però, evidentment, l'explosió que ha tingut aquesta col·lecció amb aquest Mundial no, aquí a Espanya no havíem tingut mai de la vida com estan anant ara. Ha sigut verdaderament una sorpresa molt gratificant per nosaltres i doncs, bueno, continua encara amb tota l'eufòria.
0: I a què ho atribueixen? Quines són les causes que creuen que ha provocat tot això?
1: Pues no hi ha una causa concreta ni clara, perquè en definitiva un Mundial de Futbol sempre és un Mundial de Futbol. Que hi hagi el tema de que si en Messi serà l'últim any, pues, fa 4 anys també deien que seria l'últim any. I afortunadament, per lo que és la qualitat i la grandesa de Messi, doncs això no ha sigut així. Nous jugadors, pues, n'hi ha sempre. Hi ha moltes més seleccions, però són seleccions, diguem, menors, per dir-ho així, o de països no tan importants. Per tant, no hi ha una causa concreta i definitiva que digui això és el que ha fet explotar. No, sincerament, no ho sabem, però bueno, estem contents.
0: Clar, de vegades millor gairebé, no? Gaudir-ho simplement i ja està. Tenen estudis o també percepcions a nivell d'edat de la gent? És real aquesta sensació de que sobretot la gent jove és qui més s'està enganxant ara?
1: Bueno, les col·leccions de cromos tradicionalment i històricament sempre va amb un target d'edat entre els 4-5 anys fins als 14-15 anys. Sempre ha sigut així. Ara bé, una col·lecció de futbol, no solament de Mundial, per exemple, de la Lliga Espanyola, que també té molt d'èxit en general, fa que aquesta col·lecció de futbol, quan el col·leccionista la porta a casa, s'hi enganxi els més grans, s'enganxi el pare, s'enganxi el germà gran, si és que el té dintre la família, l'avi, etc. I per tant, llavors ja no és una col·lecció de cromos, és una col·lecció, dic jo, de futbol, en el sentit de que és transversal amb diversos elements de la mateixa, del mateix entorn familiar.
0: Mm-hmm. Com funcionen els cromos? Com és el seu procés de fabricació i sobretot en un cas que parlem d'un mundial, no? amb la FIFA darrere, amb llicències, amb drets, com funciona també aquesta adquisició de drets?
1: Bueno, això és un tema evidentment molt complex i complicat i que s'ha d'anar federació per anar comprant els drets de les seleccions que participen en el Mundial. Però bueno, això és un tema que per nosaltres és habitual, que hi estem acostumats i no té major importància.
0: Mm-hmm. Hi ha algun cas que sigui més complicat que l'altre en federacions o més o menys?
1: Bueno, les que em toquen a mi no hi ha problema, hi ha molt bona relació i funciona tot correctíssimament. Evidentment, haver-hi 48 seleccions, com podeu comprendre, hi ha molts altres companys i col·legues meus d'altres països que es cuiden de tancar els acords amb aquestes altres federacions. Però ja dic, les que ens toquen a nosaltres, que és Espanya i Portugal, doncs no hi ha cap mena de problema.
0: Deia anteriorment, quan parlàvem de l'augment, no, o d'aquesta febre per als cromos, ho enfocava, si no m'equivoco, força a Espanya. És un fenomen més aviat això, a nivell espanyol, i que potser a la resta del món no està sent tan exagerat com el que estem vivint aquí a casa nostra?
1: No. És en moltíssims països, no diria que tots, però quasi bé. Hi ha l'exemple claríssim de Xile, per dir alguna cosa, que no estan classificats per jugar al Mundial, i també és una verdadera bogeria Xile. Brasil, tres quarts del mateix. Portugal, tres quarts del mateix. Jo diria que a nivells diferents d'explosió, però ha sigut una explosió general a quasi bé tots els països.
0: En moltes entrevistes, si no gairebé totes, li pregunten el mateix, i em sap greu que ho hagi de tornar a explicar, però hi ha molta mitologia amb el tema del repartiment dels cromos, no? És pràcticament com la loteria, que cadascú té la seva teoria de la conspiració i els seus trucs. Com funciona això del repartiment dels cromos? De que hi hagi un aquí i un allà?
1: És totalment aleatori. No hi ha cap fórmula que diguis aquest jugador no surt i aquest altre surt 30 vegades més. No. Els cromos dels jugadors s'imprimeixen tots igual, es barregen tots de la mateixa manera i se'n sobren tots de la mateixa manera. És aleatori i la sort fa que et surti, doncs, no sé, per exemple, ara fa poc he vist en un Instagram un nen petit que obria i cridava d'alegria enorme perquè li sortia en Messi i el tenia ja repetit. Per tant, això és un mite que s'ha creat, que hi ha jugadors que no se'n sobren i altres que se'n sobren més. No, absolutament real que tots van a la mateixa quantitat i a la mateixa manera.
0: I veure aquest perfil de vídeos a vostè a nivell personal, què li transmet també després de tota una vida treballant amb els cromos?
1: Bueno, això ens dona una visió de que no tot es veu des del mateix punt de vista, no? Hi ha hagut aquesta mitologia de que els cromos amb el carai de les xarxes pues no serien tan apetecibles, tan interessants pel col·leccionista, i aquesta col·lecció del Mundial, però no solament aquesta, sinó moltes altres, s'està demostrant que no és així. I les xarxes, bé, l'Instagram, el Facebook, el Twitter, etc, etc, el que fa és que li dona una altra dimensió. És a dir, el que fa és que ens està fent una publicitat gratuïta. Aquest Instagram que et acabo de comentar fa un moment, d'un nen que explota d'alegria per d'allòs, això és un element publicitari, per tant, ens va a favor.
0: El mateix passa, per exemple, amb les rebentes, amb els mercats i amb els mercadejos. També és una cosa que a vostès els hi va bé?
1: Bueno, un dels motius importants del col·leccionisme és l'intercanvi. Hi ha mercats, Barcelona, per exemple, és el mercat de Sant Antoni. Hi ha moltíssimes ciutats i poblacions que el diumenge, especialment el diumenge, hi ha mercats d'intercanvi de col·leccionistes, però hi ha col·leccionistes de xapes de cava, col·leccionistes de clauers, col·leccionistes de moltes peces diferents. I el cromo, evidentment, és una peça important i fa que en aquests mercats d'intercanvi, doncs, hi hagi una expansió molt important en quant a l'interès que demostren els col·leccionistes i que van a intercanviar-se els repetits.
0: Imaginem-nos que algú, pel que sigui, perquè no pot o decideix que no vol intercanviar-se, vol completar la col·lecció, allò d'anar al quiosc i comprant. Més o menys tenen un càlcul de quants paquets hauria de comprar aproximadament per tenir tota la col·lecció?
1: Bueno, la col·lecció és de 980 cromos i aquests 980 cromos estan en sobres de 7. Això serien 140 sobres, evidentment, si sortissin tots el que no hi hagués cap repetit, però lògicament hi ha repetits. Per tant, en vez de 140 sobres, potser seran uns 200 sobres. En fi, de tota manera, també hi ha el tema de l'intercanvi, el que estàvem comentant fins ara. Això també facilita que els que t'han sortit repetit puguis intercanviar amb altres que no tens amb altres col·leccionistes.
0: I en un món que està resistint també, no? com bé deia, i adaptant-se a les noves tecnologies, Què podem esperar del futur també dels cromos? Es parla molt també, no?, d'aquest punt de la digitalització, de tot el que es pot fer. Vostè, d'aquí a 20 anys o d'aquí a 50 anys, com s'imagina també l'evolució del món del col·leccionisme de cromos?
1: Bueno, jo m'imagino que continuarà igual i creixent, perquè hi ha opinions de tota mena. Jo recordo que tinc retallat un periodista que va fer un article d'una pàgina i mitja diguem que el món del col·leccionisme i que Panini estava morta. Però si això és estar mort, que vingui Déu Nostre Senyor, vegi, perquè més vius que ara no ho havíem estat mai. Per tant, què passarà d'aquí 6 mesos? No ho sap ningú, i menys d'aquí 20 anys.
0: Hi ha un punt també de, no sé si em permet l'expressió, de passar factures, no? De quantes vegades hauran sentit que potser s'havien de buscar altra feina i que no acaba d'arribar el dia, no?
1: No, això de que ens hem de buscar altra feina no ha succeït mai, gràcies a Déu.
0: Doncs Lluís, gràcies per aquesta estona i estarem pendents sobretot de molts nens de la ciutat que tenen moltes ganes de completar també la seva col·lecció abans que acabi el Mundial. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i ànims.
0: Perfecte. Uepa, espera, a l'inrevés.
1: Vale.
0: Gràcies per
1: tot. D'acord, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Vale. Adéu.

Arribem ja al final del programa d'avui, com sempre ho fem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen aquesta tarda a partir d'un quart de vuit del vespre i amb protagonistes amb el nou entrenador del Ternenc, Marc García, i també, com us comentàvem, amb Martín Lamelas. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu!

0: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
1: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
0: Qui omplirà la galeria de mil moments.
1: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
0: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
1: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
0: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
2: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
6: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
4: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
7: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
8: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
7: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
4: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
7: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius.
4: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
7: El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari d'aquest espectacle inaugurat.

0: Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps, una altra vegada, completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
5: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
3: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
6: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
7: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
6: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situa en el 3,2%.
6: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
6: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques

0: De rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
1: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
3: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
5: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
1: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: La meitat dels focs que es registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
8: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
9: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
7: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
11: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
10: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
14: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
13: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
1: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
4: Notícies en xarxa.
0: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
15: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
16: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
17: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
15: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
1: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
0: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
1: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
0: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
1: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
18: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
1: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
0: I a una de les propostes d'aquest Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
20: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
19: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
2: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
1: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
21: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
22: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant. Hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat. Hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
23: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
21: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
24: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
21: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyà-Nigó campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
25: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
21: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La fisioteràpia a l'odontologia.
8: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
6: Salut Activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
28: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
1: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
29: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
1: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
1: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
21: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
13: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
12: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
14: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
12: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
1: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
26: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
1: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. terreny en l'emergència.
1: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
15: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
29: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
16: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
1: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
18: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
19: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
17: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
3: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
5: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
3: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
8: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
7: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
9: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
20: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
9: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
0: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
6: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
4: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
27: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
11: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
10: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
1: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es van iniciar la recollida de dades al 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
1: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
1: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
1: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
0: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: Les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
13: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
12: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
14: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
21: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant. Hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat. Hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
23: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
14: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
24: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
14: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2:43:50. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
25: Venia amb la idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però M'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient al mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
14: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
0: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura, música, cinema, teatre i actualitat les ones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a totes aquelles propostes que ens ajuden a descobrir millor el món de la cultura, de l'art, els espectacles i les històries humanes que hi ha darrere de cada projecte. I com ja és habitual, saludem a Santi Vilches, que el tinc aquí al meu costat. Què tal, Santi?
1: Bona tarda, Mercè. Bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. I també a la nostra tècnica, Eli, que tenim aquí al control de so.
2: Ara sí.
3: Hola!
0: Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcasts. Avui tenim un programa molt especial perquè encarem l'últim programa de la temporada abans de marxar de vacances fins al mes de setembre. Ens espera, com sempre, l'agenda cultural, entrevistes i diverses seccions que ja sabeu que compartim amb tots vosaltres aquesta tarda. Així que prepareu-vos perquè comencem una hora plena de cultura, emocions, música i molt bon ambient. Doncs sense més, comencem Scènic Magazine.

I comencem, com és habitual, amb l'agenda cultural de la nostra ciutat. Com cada setmana, repassem algunes de les activitats culturals i propostes destacades que podeu trobar aquests dies al Prat de Llobregat. Comencem parlant del taller de circuit de vending amb joguines, proper dilluns, dia 29 de juny, de 17 a 20 hores a la Capsa. Comencem amb una proposta molt original a la Capsa, un taller de circuit vending amb joguines. Es tracta d'una activitat creativa i experimental on es modificaran joguines antigues per crear nous instruments i nous sons. Una manera molt curiosa d'apropar-se a la

que dona el tret de sortida amb una sessió de Poetry Slam de la mà de tres noms destacats, el Dani Orbit, Crisal Rodríguez i Salva Soler. El Poetry Slam és una forma de poesia viva, directa, escènica i molt propera, on la paraula es converteix en emoció, ritme i reivindicació. Una proposta perfecta per gaudir de la poesia d'una manera actual, intensa i plena d'energia. També tenim l'exposició Rep Velarse, de Júlia Cáceres, fins al dia 17 de juliol al Centre d'Art Torre Muntades. També continua oberta, com dèiem, aquesta exposició, una proposta artística per descobrir nous llenguatges visuals i reflexionar sobre la mirada, la identitat i la forma en què l'art ens pot ajudar a qüestionar el món que ens envolta. Una visita molt recomanable per a totes aquelles persones que volen gaudir de l'art contemporani i de les propostes amb mirada pròpia. I també tenim les activitats d'estiu aquí al Prat. Durant tota la setmana, diversos espais de la ciutat, doncs ja sabeu que amb l'arribada de l'estiu, el Prat activa també diferents propostes i activitats adreçades a infants, joves i famílies. Casals, activitats educatives, esportives, culturals i de lleure formen part d'aquesta programació d'estiu pensada per la ciutat perquè continuï també viva durant els mesos de calor. Una bona manera de gaudir del temps lliure, compartir experiències i aprofitar els recursos culturals i comunitaris del municipi. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilchez.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe los

0: també una altra part molt destacable és aquest acompanyament, aquesta dinamització que volem fer de la mà de les entitats de cadascuna de les ciutats, doncs per poder impactar d'una manera més directa, i està a peu de carrer i està en els espais on passa la vida quotidiana, que és on podem fer aquests petits gestos que tenen un impacte molt gran.
1: El que està molt clar és que, bueno, ja fa molt temps que això es parla, però sobretot un dels objectius és fomentar el que dèiem, no? Aquesta correcta separació de residus, especialment els de la fracció orgànica, també la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, no sé si hi ha dades o com s'ha anat millorant aquesta, diríem, aquests petits gestos, o de moment la cosa per això precisament es fa, per estimular una mica més que la gent ho faci.
0: Observem que portem uns anys que estem més tancats en les dades de recollida selectiva a nivell comarcal. És cert que hi ha petits municipis i mitjans municipis que ja tenen implantats sistemes de recollida més efectius, més eficients, i que aquests sí que tenen un nivell de compliment dels objectius una mica més alt. Però el gran repte el tenim, doncs, en fer un altre salt, diguem, no? Estem estancats, necessitem fer un esforç important, i un dels elements bàsics per poder fer aquest salt és la fracció orgànica. De fet, sabeu que la comarca té un gran projecte d'ampliació de la planta de tractament d'orgànica, la planta de Can Barba, i el gran repte el tenim aquí, no? La fracció orgànica és aquella que diuen els experts que si es fa ben feta, la resta de fraccions és molt més fàcil de separar, no? Per això, d'alguna manera, ens centrem en l'objectiu d'ampliar específicament aquesta fracció.
1: Si ens centrem una mica en el que és, diríem, la cartelleria o els cartells que es podran veure a aquests municipis, sobretot destaca que hi ha un cor, no? Amb aquest element visual es vol donar una mica, doncs, més aviat el tècnic, una cosa més emocional que no pas tècnica ni administrativa, no?
0: Sí, el que no està tient és que no volem renyar ningú.
1: Clar.
0: Jo crec que la ciutadania d'alguna manera és prou adulta per entendre les coses i no fer-les perquè algú li obliga i perquè algú el renya, no? El que volem és fer entendre el per què és important fer aquests petits gestos, perquè és important que la gent entengui què és el que passa amb els residus. I ho fem des d'aquesta perspectiva més de la cura, no? No per renya com fan altres campanyes o com s'ha fet anteriorment amb el tema dels residus, sinó fer aquest enfoc, diguem-ne, més amable o més de cura, que no pas aquest enfoc més coercitiu o més de renyar que volíem fugir una miqueta d'aquest plantejament.
1: A més a més, no sé si està fet expressament, però sí que es parla de les quatre R's, no? Reciclem, reduïm, reparem i reutilitzem, no? Com a missatges de, doncs, que la gent es conscienciï, no?
0: Sí, és molt important les quatre R's. És importantíssim que separem correctament, que això ens permet després fer un reciclatge. I després una altra qüestió, que és dues qüestions que són molt importants. Una, treballar la prevenció. El residu més barat de tractar és aquell que no generem, per tant és importantíssim que la generació de residus vagi a la baixa, i aquest és un dels elements centrals que hem intentat treballar també amb aquesta campanya i que insistirem moltíssim. I després hi ha una altra qüestió que d'alguna manera per nosaltres és molt important. Nosaltres diem que els residus s'han de convertir en recursos. Hem de fugir d'aquesta visió de que el residu és una qüestió finalista, final, sinó que el que hem d'anar és en poder convertir qualsevol tipus de residu en un recurs. I per això és important separar bé, perquè després a les plantes exactament les coses es puguin reutilitzar de la millor manera.
1: Parlàvem d'aquests cartells, d'aquestes accions, diríem, de difusió que s'han previst, que es combinaran, doncs, amb altres presències, com per exemple webs municipals, xarxes socials, ràdio, premsa. És a dir, l'important és aconseguir una presència constant, no? Que no sigui una cosa que es vegi un dia, sinó que durant aquesta campanya, doncs, que d'arreu del territori la gent ho vagi coneguent, no?
0: Correcte, la idea és que sigui un programa sostingut en el temps. Ho dèiem abans, durarà aquest any i mig, i després una altra qüestió que era molt important és que tinguéssim la capacitat d'adaptar-nos a cadascuna de les situacions de cada municipi, de cada poble, de cada ciutat de la comarca, no? Cadascú té una realitat, cadascú té identificats una sèrie de situacions en les que vol incidir, i nosaltres hem de tenir la capacitat de poder-nos adaptar a cada circumstància del territori.
1: El segon eix potser podríem dir és les accions d'informació, suport i sensibilització persona a persona, que doncs, bueno, punts informatius, instal·lacions itinerants, presència també en fires i esdeveniments locals, no? És a dir, que també doncs, on la gent pugui anar a informar-se, no només mirar-ho, doncs, un anunci a la ràdio, escoltar un anunci a la ràdio o a la premsa, sinó que la gent estigui al carrer pugui en persona doncs, informar-se de tot això.
0: Correcte, la idea és poder estar a cada plaça, a cada carrer. En aquest programa tindrem dos dispositius mòbils que es podran anar movent per la comarca, un més clàssic de poder ser un espai per poder traslladar informació personalitzada a la gent que s'apropi, i un altre més lúdic adreçat als infants i a les famílies que es puguin apropar, que a través de fer algun tipus de joc puguin tenir uns moments, uns instants per poder parlar de residus, de reciclatge, de prevenció, i que ho fem d'alguna manera, d'una manera amable, no? Mm-hmm. Aquest és l'objectiu, poder estar a cada poble, a cada ciutat, a cada plaça, a cada carrer, en definitiva en els espais on es produeix la vida quotidiana, que és on volem incidir, no? Aquelles petites coses que podem fer.
1: Sobretot es vol incidir en el públic infantil, no? Que es considera clau, perquè bueno, són els adults del futur, no? Que hauran d'intentar també doncs, apostar per aquesta prevenció, aquesta recollida de residus, reciclar, etc. No? És un dels punts importants del públic infantil, no?
0: Absolutament. Els infants són els millors prescriptors d'opinió que uh-huh. podem tenir en les nostres cases, en les nostres llars. Tenim un programa de sensibilització adreçat a les escoles de la comarca, que l'any passat 16.000 alumnes de la comarca van poder visitar el centre de tractament de residus de Vacarisses, el CTR Vallès. Pensem que és una actuació molt important, i com deia al principi, són els millors prescriptors, són els que quan arriben a casa saben perfectament on ha d'anar cada fracció, on ha d'anar cada cosa, i no només ho fan ells, sinó que també ho traslladen als més adults, als seus pares, als seus germans grans, i per nosaltres és una actuació estratègica.
1: Mm-hmm. I parlaríem d'un tercer eix que desglossarem ara, que és l'acció de dinamització i assessorament i la gestió del canvi, no? Si parlem de dinamització, és a dir, el que es vol és no només explicar el que s'ha de fer, sinó acompanyar les entitats, les persones, els col·lectius, perquè incorpori aquestes bones pràctiques, no?
0: Correcte, la idea és poder assessorar entitats, els centres educatius, equipaments esportius, associacions, i la idea és poder aportar determinades eines, ja sigui per autodiagnosticar la seva situació, per poder fer plans de millora i d'alguna manera per poder acompanyar-los en la implantació de bones pràctiques. Pensem que aquests espais també passa molta gent, no? Parlem dels equipaments esportius, per exemple, cada cap de setmana els visiten milers de famílies i és un espai públic que és molt, molt concorregut, no? Però la idea és poder també impactar en aquests espais, que ho fem en definitiva, com deia, com he repetit diverses vegades, en aquells espais de vida quotidiana, no? Als carrers, a casa nostra, i també en els equipaments que es fan servir a les ciutats i als pobles.
1: Mm-hmm. També es preveu impulsar iniciatives de reconeixement, no? De posar en valor qui ha fet una bona pràctica, doncs que, bueno, que tingui el seu premi o que almenys tingui un reconeixement, no?
0: Correcte, això també és molt important, no? En definitiva, quan ens reconeixem la feina que hem fet, i a banda de prestigiar unes actuacions, doncs també d'alguna manera motivem a tothom que pugui, doncs això, pensar en què pot fer per poder millorar una situació, en aquest cas de l'àmbit dels recursos, i pensàvem que també era una bona idea doncs reconèixer les bones pràctiques que es puguin fer, ja siguin d'entitats, d'entitats esportives, culturals, associacions, el conjunt de bones pràctiques que es pugui fer a la comarca.
1: Mm-hmm. Queda de totes maneres, Rafael, queda per molt camí. Només avui, per exemple, o ahir, després de la revetlla de Sant Joan, doncs molta gent deixa les restes per terra, no es recullen, és a dir, que falta encara potser una mica més de conscienciació, i per això d'aquí aquesta campanya, no?
0: Això mateix. L'objectiu principal és fer conscient a la gent de la importància del que tenim entre mans, no? Uh-huh. Tots sabem més o menys l'impacte ambiental que suposa un mal tractament dels residus, tots sabem el cost econòmic que suposa també un mal tractament de residus, i el que hem d'incidir és en aquelles petites coses de la vida quotidiana, aquells gestos que fem a casa, que fem al carrer, que fem en una plaça, quan estem amb els infants, tot aquest conjunt de coses que sense saber-ho, doncs d'alguna manera tenen un impacte molt important en el bé comú i en l'objectiu final que tenim, no? Per això insistir que tenim molt camp de millora, que la intenció és no renyar ningú, sinó fer entendre les coses, i pensem que el lema final que ens ha quedat dels petits gestos, grans canvis, doncs s'adiu molt amb allò que volíem fer.
1: Doncs Rafael Hueto, que és president del Consorci per a la Gestió dels Residus aquí al Vallès Occidental, moltes gràcies per explicar-nos aquest programa que dèiem ara, petits gestos, grans canvis per millorar la recollida selectiva i reduir la fracció resta. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per poder explicar aquest programa. Moltes gràcies.

0: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra, l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui es converteix en l'última tertúlia de joves d'aquest curs. I avui volem saludar, perquè compartiran aquesta estona de conversa amb nosaltres, el Pol Peiró, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Pol, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
0: Què tal, la caloreta?
1: Bueno, es passa com es pot, però bé, aquí tenim un bon aire condicionat, per tant, estem bé, estem a gust.
0: Perfecte, doncs. Anem a saludar l'Aldo Reyes, és químic, i el tenim al Prat, via telefònica. Aldo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, què tal tots?
0: Molt bé, i tu?
2: Doncs bé, aguantant la calor també com es pot.
0: Aguantant com es pot. Saludem per última l'Oriol Coromina, que és tècnic de SOI i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Oriol, com estàs?
3: Molt bé, Carme.
0: Tu fresquet?
3: De moment sí, encara que jo sóc calorós i aquí sempre tenim algun rifirrafe amb aire condicionat,
0: bueno,
3: com ja saps tu.
0: Després ho explicarem al viatge al centre de la ràdio. Bé, doncs, per ser la última tertúlia, pensava que podríem parlar de l'estiu i dels joves, que sou vosaltres, per saber una mica quina és la relació que teniu amb aquesta època de l'any. Segurament que si pensem, i vist des de fora, pensem en joves i estiu, buah, festa, descontrol, una cosa que dius és pròpia de l'edat, no? De l'edat i de l'època de l'any. Però volem aprofundir una miqueta més, no? Per veure com us afecta, si és una estació la que més us agrada o potser no la porteu tan bé com sembla. I d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos si haguéssiu de posar sinònim o sinònims a l'estiu, segons la vostra experiència, la vostra perspectiva, el vostre punt de vista, quins sinònims posaríeu a estiu? Pol, per exemple.
1: Home, sinònims d'estiu, clar,
0: per tu,
1: la cosa
0: és
1: que Ha anat mutant una mica amb el temps, perquè sí que és cert que jo fa uns anys enrere vivia els estius d'una manera, perquè potser estàs encara estudiant i tens més temps lliure, li pots dedicar potser més temps als amics i a la família, i clar, a mesura que et vas fent gran i que ja tens altres obligacions i responsabilitats, la cosa va mutant i ja és diferent. Però un sinònim d'estiu per mi seria... Ostres, ara m'has enganxat aquí en fora de joc, però jo et diria, jo ho relaciono molt amb la Costa Brava, per exemple.
0: Costa
1: perquè
0: Brava.
1: Tinc la sort de poder-hi anar sempre que puc, m'escapo, i ho relaciono amb això.
0: Molt bé. I l'Aldo?
2: Pues coincideixo totalment en que a mesura que et fas gran, l'estiu es fa molt petit, d'alguna manera, no?
0: Aquesta és bona.
2: però sí, no sé, si jo era, a nivell personal, si he de dir, pues mira, sense mitjons, seria un dels sinònims que a mi m'agrada molt. És una de les èpoques de l'any de portar sabata oberta i respirar, i per suposat, gin tònic. I estiu vol dir gin tònic.
0: Oh, que bé. I el sense descalç, li podries afegir descalç?
2: També, sí, per anar per casa.
0: Sí, no? Que bé. Sí, sí, sí, sí. Oriol, què? Què li posem?
3: Jo, per mi, agobiant.
0: Sí,
3: no, a mi l'estiu no és la meva època de l'any preferida.
0: No?
3: No, a mi la calor no m'agrada gens. A més, soc paliducho i ara que em dona una mica el sol ja estic vermell. Sí, sí, suant tot el dia.
0: Però a part de la calor, li trobes alguna cosa inconvenient a l'estiu?
3: Bueno, que com que és quan tothom té vacances, pues, al final, si depèn de on vols anar, està tot ple de gent i a mi m'agrada més la tranquil·litat. Jo els estius, els últims anys, des que ja fa uns anys que treballo, m'agrada més treballar a l'estiu. Ara aquí a la ràdio ja sí que agafo vacances, però quan estava a l'hostaleria i tal, jo preferia treballar a l'estiu, que aquí a Sant Cugat a més hi ha poca gent, s'està tranquil·let, pots aparcar on vulguis.
0: O sigui que tu canviaries sí. L'estiu per una altra
3: època
0: de
3: l'any. Jo les vacances les faria al setembre.
0: Al setembre.
3: O al maig, sí.
0: Mm-hmm.
3: Sí, sí.
0: Sou de la mateixa opinió? És a dir, l'estiu és una època de l'any que us desagrada, que no us acaba de fer el pes, o ben al contrari? Us mola
1: jo...
0: i... Digues, Pol.
1: Ai, perdona, eh? Jo no. Coincideixo plenament amb la intervenció que ha fet l'Oriol. estic amb ell totalment, perquè a mi també em va tocar l'estiu passat treballar, bueno, i aquest també em tocarà el mes d'agost, i la veritat vaig estar tranquil·líssim fent les coses al meu rotllo, que diríem, i a més vaig poder fer les vacances una mica més tard, al setembre, i no hi havia ningú, i s'estava espectacular. A més, els preus tampoc són tan cars, baixant una mica, per tant coincideixo 100% amb l'Oriol en aquesta opinió.
0: I Aldo, tu com ho portes? Què prefereixes?
2: Sí, absolutament d'acord, també. És el que he dit abans, quan et fas més gran, l'estiu fa petit. És a dir, veus precisament per això molta massificació, depèn d'on visquis, no disfrutes tant de certes coses. Depenent de la feina, doncs, indiscutiblement, prefereixes treballar a l'estiu perquè no hi ha ningú, a no ser que et toqui, pues, no sé, una feina de carrer, no? Que en tot cas és el contrari. Però també prefereixo és el moment com per dedicar-te a totes les coses, a tancar les coses que no t'han deixat tancar durant la resta de l'any.
0: Clar, mira, jo justament us volia preguntar per això, perquè m'imagino que hi ha molta gent que li passa, durant l'any vas acumulant coses que queden pendents i al final estàs desitjant que arribi l'estiu per aprofitar i recuperar tot allò, no?, que t'ha quedat a mig fer o que no has pogut ni començar. Vosaltres, per què aprofiteu aquesta època de l'any que no heu pogut aprofitar abans? Pol.
1: Jo sent un...
0: Vinga, Pol, endavant, després anem amb l'Aldo. Vinga.
1: Perdó, si no, l'Aldo, cap problema, si no.
0: Aldo, vinga,
2: no,
0: doncs.
2: No, tranquil. Ah, bueno, jo, a veure, aquest estiu meu està sent diferent perquè tinc una nena de 5 mesos i està totalment revolucionat tot, no? Però normalment és tancar totes les coses, bueno, tancar i obrir les coses ja de cara a setembre a nivell feina. A nivell família, també. A nivell família és aprofitar per celebrar tots els aniversaris, totes les celebracions pendents, i de cara al setembre començar amb la rutina. Per mi és com un moment de trencar, però per tancar.
0: Mm-hmm. Però coses així pendents que diguis, mira, això no ho he pogut fer, t'ha quedat un llibre pendent, t'ha quedat una sèrie pendent, t'ha quedat una trobada amb una persona que fa mesos i mesos que voleu quedar i no heu pogut, per arreglar no sé què que tenies a casa, per buscar, no sé, és que hi ha tantes coses que anem deixant i acumulant per quan arriba l'estiu, que podem fer una llista si voleu.
2: Sí.
0: Tu, Pol?
1: El problema és que jo crec que, bueno, almenys en el meu cas, t'acaba sortint una llista tan llarga que no et dona temps a fer tot el que vols fer a l'estiu. En el meu cas, jo sobretot aprofitar per veure amics que potser durant l'any no puc veure tant, aprofitar també, bueno, si parlem de sèries, pel·lícules o llibres, tinc una llista enorme i sí que intento aprofitar per retallar aquesta llista. Una de les coses que sempre al llarg de la meva vida he intentat fer l'estiu i mai me n'he sortit és el tema de posar-me en forma, perquè sempre arribava l'estiu, em plantava abans de l'estiu i pensava, ara sí, ara l'estiu, que a veure si tinc el que comentàvem, quan ets més petit, que tens més temps lliure, pensava, sí, ara aprofitaré, aniré cada dia, però al cap i a la fi, al final no ho acabava fent, o anava a la platja, o com també és estiu, és època de gelats i t'acabes deixant anar una mica i s'ha de vigilar, però sí que és una mica una assignatura pendent. Però bé, jo crec que el de posar-se en forma ha de ser algo regular i de tot l'any i no deixar-ho pels mesos d'estiu, precisament.
0: Sí. I tu que senties també el que comentava ara el Pol?
3: Sí, no, jo una mica de tot el que deien ells, quedar amb els amics, tal. Estava pensant que he de fer cosetes de casa, ara que ho has dit.
0: Sí, tens feines pendents.
3: Sí, a més em vaig mudar fa poc, el febrer, però encara tinc... El típic que ho deixes sota el llit en una caixa, i dic, sí, quan tingui temps ja
0: ordenaré. I tens caixes apilades encara?
3: Apilades no, però sí guardades.
0: Sí, guardades.
3: Sí, amagades, perquè no es vegin.
0: Perquè no les vegis tu.
3: Exacte.
0: Perquè si no sí, saps sí. Tota la feinada que encara et queda pendent. I com porteu, per exemple, la gestió del temps? El temps el gestioneu d'una altra manera que durant la resta de l'any, precisament perquè esteu de vacances, o si esteu treballant perquè el temps també sembla que corri d'una altra, sí, a una altra velocitat,
1: sí,
0: no?
3: Jo no el gestiono gaire, o sigui, si tinc algun plan així molt fix, sí, però si no és lo que se venga. Flueixo.
0: Flueixes, no? Ara sí, ara sí. Flueixes tant.
3: Sí, sí, pues això, jo flueixo. Improvisar
1: jo intento, intento mantenir una rutina, si parlem òbviament del tema feina de més, però sí que és cert que potser els caps de setmana que no em toca treballar o més endavant quan tingui vacances, jo també flueixo i dic, mira, és moment de gaudir i deixar-se una mica portar, apagar les alarmes, que és el moment d'apagar les alarmes del mòbil.
0: Aquesta també és bona, eh?
3: Sí, sí.
1: Home, és un moment fantàstic, crec que és dels millors moments de l'estiu, poder anar-te'n a dormir i dir, no m'he de posar cap alarma, per tant em despertaré quan em desperti i em deixo portar, com bé diu l'Oriol.
0: Sí, i l'Aldo?
2: Sí, sí, més o menys igual. Jo no noto gaire diferència, perquè com normalment la rutina sempre és la mateixa, però sí que és veritat que intento també deixar-me anar una mica, no? Sobretot a les hores, no tant pel matí, sinó més a les hores després de feina, no? Pues si surt un plan d'anar a fer una cervesa o anar a fer un passeig o un gin tònic, com he dit abans, doncs intentar fer-ho una mica més, coses que potser a l'hivern, entre que ja és fosc o que tens fred o que no tens amb qui i tal, no es dona tant.
3: No, s'ha d'aprofitar que el dia és llarg, a l'estiu.
2: Sí, sí, evidentment, sí, sí, sí.
0: O sigui, improvisar, sí? El carpe diem...
2: Sí, una mica.
1: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo sí, 100%.
1: Combinat, molt a favor, jo també, sí,
0: combinat,
1: sí, sí,
0: amb una mica de mínima organització,
3: mica, però molt poqueta.
1: Sí, exacte. L'organització ja la deixem per altres moments de l'any o per altres llocs, però està bé també deixar-se portar a la vida, també és maco perquè també et sorprèn.
3: Sí.
1: A vegades el que menys organitzes, el que menys tens controlat, acaba sent potser el més divertit.
0: Oh, i tant. Això molt probablement sí, sigui així. I penseu que l'estiu és una època per vosaltres, pel vostre gust i el vostre tarannà, la vostra manera de ser, és temps per socialitzar, per compartir amb els amics i la família, aquell temps que amb això, que perquè us ha faltat durant l'any, doncs ara el voleu aprofitar per compartir amb aquestes persones, o preferiu la desconnexió, la reflexió, la tranquil·litat, allò d'estar en solitari, o si no, opteu per la via del mig, que és fer un mix.
3: Jo faig mix.
0: Tu fas mix?
3: Sí, depèn del dia,
1: sí,
3: o del moment.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, hi ha una mica de tot també. Intento combinar moments socials, perquè jo sóc una persona social i m'agrada quedar amb els amics, aprendre alguna cosa, conèixer noves persones inclús, anar amb la família, que tinc la sort també de poder veure-la tot l'any. Però sí que també és veritat que hi ha moments que un vol tranquil·litat, estar sol i estar simplement al seu rotllo, potser llegint un llibre o menjant un gelat o estant estirat en algun lloc tranquil·lament, però tenir aquest moment com de, anem a dir, de introspecció personal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, i l'Aldo, per exemple, no sé si això, aquest mix és viable, ho dic perquè ara amb la criatura petita t'absorbirà molt de temps.
2: Sí, no, aquesta pregunta és molt bona, amb i sense la criatura, perquè jo també intento una mica pel mig. És veritat que durant la resta de l'any també, no coincideixo aquí amb el que han dit els companys, vas intentant a la gent important, a la gent més propera, no la perds de vista en cap moment de l'any. Però sí que, ostres, és important també, jo crec, fer una pausa per tu, no? No dic a nivell de fer un viatge o de... No. Però potser dedicaré una mica més de temps en tu, com el que es parlava abans del gimnàs, o d'acabar aquell llibre que volies veure, o la sèrie, no? En aquest sentit, sí, jo crec que potser sí que estic al mig, però potser intento fer una mica més d'individualisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, què és el que us ve de gust quan penseu en fer alguna cosa en solitari per gaudir d'aquella estona vosaltres sols? Quin tipus de coses són, per exemple, Aldo? I després li pregunto a l'Oriol.
2: Home, doncs mira, el tema de la lectura jo el tinc bastant abandonat durant l'any per motius que sincerament desconec, perquè qualsevol cosa que pensi una excusa, eh? Sí. Perquè es pot sobreposar. Però bueno, hi ha una cosa també que m'agrada molt, és anar amb moto, i això durant la resta de l'any a vegades és difícil per tema de pluges, per tema de fred, fer quilòmetres amb la moto a mi m'agrada molt, i bueno, passejos d'aquests quan ja no hi ha sol, que fa fresqueta, caminar, sí, sí.
0: Mm. I tu, Oriol, per exemple?
3: Jo o descanso bé, de no fer res.
0: Però descansar vol dir...
3: Ni al mòbil.
0: Dormir?
3: No, estar relaxat al balcó.
0: Estar mirant les musaranyes,
3: bueno,
0: no?
3: Pensar una mica, reflexionant.
0: Sí? Ah, sí?
3: O si no, m'agrada molt a l'estiu, m'agrada fer projectes així de manualitats, d'electrònica, coses així, perquè normalment durant l'any no tinc tant temps o no li busco tant temps, i a l'estiu és moment per projectes personals.
0: Doncs amb el canvi de pis... t'hi pots dedicar, no?
3: Sí, mentre faig jardí, Andrés, pues vaig.
0: I tu, Pol, què tries per fer així en solitari en aquesta època de l'any?
1: Mira, la veritat és que a mi m'agradaria fer manualitats com l'Oriol, però jo és que sóc un absolut maldestre, o sigui, sóc un desastre total amb aquestes coses. Jo simplement, una mica en la línia de l'Aldo, a mi és molt senzill i pot semblar molt simple, però jo anar a donar un passeig, evidentment, aleshores, quan no toca tant el sol, però fer un passeig amb la meva música, els meus cascos, agafar-me un geladet o simplement passejar i estar jo només amb els meus pensaments, a mi m'encanta. És una cosa que ho valoro molt. Tenir aquests petits moments m'agraden.
0: Si us pregunto per experiències d'estiu que us hagin marcat, quines us venen al cap? Des de un rotllo d'estiu, unes vacances d'aquelles improvisades i absolutament impensables que van acabar superbé. No sé, alguna experiència d'estiu que recordeu especialment? Mentre jo... fa memòria l'Oriol, a veure.
1: Jo, per exemple, en el meu cas, sempre tinc gravat l'estiu del 2019, perquè per mi, de moment, a aquestes alçades, bueno, també he passat altres bons estius, però sempre dic que va ser el millor perquè, bueno, es van sumar una sèrie de factors de que en aquell moment vaig conèixer la que va ser la meva parella, això sumat a que me'n vaig anar de viatge amb uns amics amb una autocaravana pel País Basc, que va ser un dels millors viatges que he fet mai. En quant a paisatges, en quant a menjar, vam menjar, jo crec que no hem tornat a menjar millor que en aquell viatge.
0: Que
1: bé. I no sé, es van juntar una sèrie de factors que és un estiu que recordo amb molt d'apreci, la veritat, amb molta estima.
0: Aldo, tu tens algun estiu així en el record?
2: Doncs ara estava intentant pensar molt, però hi han de molt bons i de molt dolents. Però diria potser, mira, potser sonarà com a cliché, no? Però a l'estiu, quan acabes el batxillerat i has d'anar a la universitat o més endavant, que no, és l'únic estiu a la vida que no has de fer absolutament res, o sigui, has de fer res.
0: Ja.
2: Obligació de que has d'estar pendent. Potser em quedaria amb aquest, i tampoc tinc un record d'haver fet bogeries ni... No, però la sensació d'estar 3 mesos reals,
3: de ser,
2: no?
3: Lliure, de veritat, quasi.
0: Perquè tanques, la sensació és que tanques una etapa, no? I dius, ostres, he quedat alliberat.
2: Sí, sí, de la llibertat que comentava el company, de dir, és que realment, o sigui, no recordo cap altre estiu de la meva vida, la sensació de no fer res, de no haver de fer res.
0: Ja. I tu, Oriol?
3: Jo, algun estiu així super que recordi, no, però sí, els viatges amb els amics sempre són memorables. O sigui,
0: els viatges amb els amics?
3: Sí, viatges aquests semi-improvisats que reserves 4 coses 2 setmanes o 3 abans i vas una mica a l'aventura.
0: Un last minute.
3: Sí, que sigui, passi el que passi, sempre, al final tot sempre surt bé, llavors tu vas passant bé... I es records també, doncs, dels petits moments, de coses que passen durant el viatge, anècdotes, coses així.
0: Ara estic pensant, clar, perquè tinc al cap la situació de l'Aldo i la que tu ara m'estaves explicant.
3: Jo no tinc fills.
0: Clar, tu això ho pots fer sense criatures.
3: Exacte.
0: Perquè ara digue-li a l'Aldo que no sé si s'atreviria a muntar-se unes vacances sense, com qui diu, gestionar res.
2: Aviam, depèn. Aquí jo tenim un sistema que us farà gràcia, que es diu sistema de matripuntos. Llavors, clar, jo tinc els meus matripuntos, la meva parella tres seus, llavors quan tienes que canjear-los, mira, hi ha una ruta en moto de 2 dies, pues venga, canjeo matripuntos, es queda ella amb la criatura. I al revés, un dia que s'ha marxat ella em quedo jo. No tenim un problema molt gran, però sí que és veritat que canvia totalment tot. Ara ja no només per tema de logística, sinó perquè emocionalment és complicadíssim, acabar de marxar 3 dies, inclús, encara que sigui per feina, de dir, estic 3 dies fora, què està passant, m'estic perdent això, com anirà allò, és complicat.
0: Ostres, bueno, d'això se'n diu equilibri, no? Vull dir, al final s'han de compartir les coses i d'això es tracta, no? Si us pregunto per com seria el vostre estiu ideal, deixant de banda les vostres situacions personals, parlo de gustos, d'allò que, ostres, és que si pogués, faria això.
4: Jo?
0: Per exemple, no sé, tu mateix.
3: Pues jo, pues igual m'aniria un parell de setmanetes de viatge a algun lloc, però no gaire lluny, que no m'agrada agafar avions.
0: O sigui, un viatge.
3: Sí, amb cotxe, viatge amb cotxe.
0: Viatge amb cotxe?
3: Sí.
0: T'agrada conduir?
3: Sí, molt, sí, sí. Cotxe, moto, el que sigui.
0: Sol?
3: No, amb amics, 4 amics. 4 és un bon número.
0: Que condueixin tots.
3: Si pot ser, sí. Si no, pues mira, no passa res. Ja...
0: Vinga, què més?
3: I pues igual també una setmaneta, perquè no, Costa Brava, si pot ser, o per la muntanya, que també s'està bastant bé. I si no, pues estar per aquí, pel poble, bueno, per Sant Cugat, i anar veient els amics que treballen, unes cervesetes, una calma...
0: Ets de fàcil conformar, jo, tu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
0: no,
3: sí.
0: No demanes gaire,
3: no.
0: No demanes gaire. I en el cas de l'Aldo, Aldo, el teu
2: pues
0: estiu,
2: mira,
0: ideal.
2: Tiraria més o menys pel mateix, un viatge o 2 viatges o 3 curtets, en un lloc que no faci tanta calor. I poder tenir temps per el que dèiem, no? De poder tenir temps per la família i tenir temps per mi. Però tampoc no m'aniria molt més enllà, plan sencillo, no.
0: Déu-n'hi-do. Pol, a veure si trenques la baralla.
1: Doncs em sap greu, però no la trenco, eh? Jo crec que els tres, tant l'Aldo, jo com l'Oriol, estem alineats en aquest sentit, perquè jo és que faria una cosa també semblant a la que han dit. Per exemple, una altra cosa que comparteixo amb l'Oriol és que a mi m'agrada també viatjar, però agafar vols de moltes hores tampoc m'agrada. Que si no queda més remei ho faig, perquè és el que toca. Però a mi, per exemple, m'agradaria viatjar, m'agrada molt la zona dels Balcans, i m'intentaria acabar alguns països que em queden pendents d'aquella zona. M'agradaria fer com un recorregut, no sé si amb autocaravana, amb cotxe, però és algo que, mira, que m'agradaria fer.
0: Teniu ja pensat com serà aquest estiu?
3: Zero.
0: No, no has pensat res. Improvisació total.
3: Just la setmana passada vaig anar al Puerto Santa Maria per allà, per Cádiz i tal.
0: A pescaíto,
3: I encara estic una mica de ressaca, saps?
0: Estàs una mica de ressaca.
1: Sí, sí.
3: Hombre.
1: Bon ambient per allà.
3: I ara que estem aquí, festa major, pues...
0: I...
3: segueix de ressaca, saps?
0: Bueno, però hauràs de continuar, no? No
3: sí,
0: de ressaca, sinó de...
3: La setmana que ve, la setmana que ve.
0: La setmana que ve ja t'ho posaràs a pensar?
3: Sí.
0: Sí, una mica. I com serà el teu estiu, Pol?
1: Doncs de moment el meu estiu, l'única cosa que tinc així agafada és un festival de música.
3: No, jo també,
1: cosa
3: és veritat.
1: Que tinc...
0: A veure si coincidiu.
3: On vas?
1: A veure si coincidim. Jo vaig al FIP.
3: Ah, jo vaig al Branch.
1: Ah, bueno, mira. Pues, però... Hòstia, hauria sigut molt guai coincidir,
3: sí.
1: Cada cop. Hòstia, hauria sigut èpic. I és l'única cosa que tinc agafada, que és un festival que es fa... a Benicàssim, per València, i ja està, i la resta, com ha dit el meu company Oriol, anar fluint, treballant també, i ja està, i anirem veient.
0: I anar passant l'estiu. I Aldo, tu què?
1: Exacte.
0: Aldo. Sí,
2: doncs jo, l'única cosa que tinc planejada de moment és això, una ruta en moto aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana el que ve, de 3 dies, d'anar divendres sortim, anem a Extremadura, a un poble d'Extremadura, a Río Lobos, a fer una visita a uns amics i tornem diumenge. És, no sé, són 4.000 quilòmetres o així en 3 dies.
0: Molt bé. I la resta també
2: és
0: fluir, no?
1: Sí.
2: I bueno, la resta jo... també el que surti, sí, sí.
0: Digues, Pol.
1: Perdó, eh? Jo m'he deixat una cosa. Ara Vinga. Mateix també jo, que m'agrada molt, m'agrada molt els esports i el futbol, veure el Mundial, això també ho tinc molt clar.
0: Home, sí. Home, aquí ens hi apuntem tots fins que s'acabi.
3: Sí? Parlant d'esports, jo tinc partit contra polítics, periodistes contra polítics, ara. Així que he de marxar.
0: Ostres, sí. Doncs vinga, a veure si guanyes.
3: A veure si, home, sí, sí.
0: Molt, vinga, senyors, molt bé. Oriol, Aldo, Pol, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu.
1: Igualment, gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys, l'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Els PR1 i PR3, que passen pel carrer Doctor Soler i Torrents i la Rambla d'Anselm Clemet, modifiquen aquest matí el seu recorregut fins les 2 del migdia. En comptes de passar per aquests vials, es desvien per l'autovia de Castelldefels des de les Moreres. A partir de les 2 del migdia, tots dos autobusos seguiran el recorregut habitual. Fins aquella hora també hi ha afectacions a l'L78. I els Mossos d'Esquadra estan buscant la persona que la nit de dissabte en va ferir una altra durant una baralla en una de les guinguetes de la platja del Prat. La víctima, veïna de l'Hospitalet, va haver de rebre diversos punts de sutura a causa de les ferides causades amb arma blanca. Va rebre l'altra mèdica el mateix diumenge a primera hora del matí. I els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, diverses entitats de cultura popular del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc, que ha passat per carrers com l'Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada. També ho han fet els gegants, que han pres el centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. Diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb el ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. I han acabat galejada, trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copatrons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per ara sí cloure la festivitat.
8: Esports.
7: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més en la general. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat l'espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de temporada en 10 curses. I això és tot el moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

El nostre personatge d'avui és algú molt dolç. Després de tota una vida dins de l'obrador, Antonio de la Muñoza, de la pastisseria Prat, es jubila i tanca la persiana de la històrica pastisseria Prat. Avui volem conèixer la història de l'Antonio i també d'aquest emblemàtic establiment. I per això marxem al Prat, als

0: Ara.
1: Com encares aquesta jubilació i també saber què és el que més ganes tens de fer ara que tindràs, bueno, més temps lliure?
0: Bueno, pues, com he dit abans, descansar, gaudir de la família i portar el net a l'escola i ja està, res més.
1: Quants anys has estat dedicant a la pastisseria i per què vas començar?
0: Bueno, porto 48 anys de pastisser i vaig començar perquè vaig vindre en 16 anys a Barcelona i vaig començar a trobar, a buscar feina amb La Vanguardia i la guia que hi havia abans, i vaig trobar amb una panificadora de l'Hospitalet que es deia Paosa, i aquest dia vam entrar dos nois, un altre i jo, i un era per panaderia i un altre per pastisseria. Llavors em van preguntar i dic, sapigueu alguna cosa? I dic, no, i dic, jo hi he ajudat al poble a fer mantecados. Dic, vale, doncs tu a pastisseria i tu a panaderia. Llavors així vaig començar.
1: Recordes com va ser el teu primer dia a un obrador?
0: Sí, el primer dia, bueno, coneixent els companys i netejant. Vaig estar pràcticament un any sencer netejant llaunes, i quan podia anava a fer la feina dels oficials i em feien bronca perquè deien, tu no facis això que no ho has de fer, però així era la manera d'aprendre abans.
1: Com valores la trajectòria de la pastisseria Prat i també explica'ns una miqueta com ha evolucionat al llarg de tots els seus anys d'història?
0: Com, perdona, com?
1: Sí, com valores la trajectòria a la pastisseria i com ha evolucionat?
0: Bueno, ha sigut uns anys molt feliços perquè he estat al costat de la meva dona, amb molt de feina, en moments tensos perquè n'hi ha hagut feina que no ha sortit com tu desitges, però bé, hem sortit endavant i crec que la gent ens volia i molt bé.
1: La feina de pastisser com ha canviat des dels seus inicis? Perquè clar, abans es feia tot d'una manera més manual i ara amb els avenços tecnològics hi ha moltes màquines que faciliten els processos. No sé si això afecta el producte final.
0: Sí, sí, afecta, i tant. És com tot, és com els cotxes, és com tot, ha evolucionat i per bé. Per bé per unes coses i no tant per altres, però bueno, per bé, per què? Perquè bueno, abans aprenies equivocant-te, ¿vale? I llavors n'hi ha moltes escoles que jo no hi he anat a cap escola. Un exemple és que diuen, no, quan fas la nata l'has de ficar la sucre al final, quan ja estigui mig muntada. I tu deies, molt bé, tu m'ha dit a l'oficial i ho he de fer així, i així ho he fet tota la vida. I resulta que és perquè quan li fiques la sucre a la nata es produeix una reacció química que afecta el producte, i que si ho fas abans, tal i qual. Bueno, doncs pues ho feien, però no sabien per què. I tot això ara, pues n'hi ha tècniques molt més modernes i molt més explicat tot. Això per un costat, per l'altre costat, pues clar, t'expliquen tot això però no t'expliquen a rascar lates com a mi.
1: I ara amb la jubilació que tindràs molt més temps lliure, continuareu fent algun dels vostres dolços més típics a casa?
0: Bueno, ara en principi tinc ganes d'oblidar-me una mica. Ja els hi he dit que els cumpleanys de la família, que tots eren meus, lògicament, dic, bueno, ara veremos a ver qui fa els pastissos. I això com amb el temps ja ho anirem veient.
1: Tens alguna anècdota, record especial que t'emportis de tots aquests anys?
0: Bueno, anècdotes, no sé, quan la gent ve i et diu, escolta, jo estava molt bo, jo va sortir molt bé la celebració, el cumpleaños, etc. I pues sí, sempre n'hi ha records, i luego records pues, de molta gent que s'han anat, perquè han sigut 20 anys i la pastisseria ja portava molt de temps, i venia gent que, bueno, pues s'ha anat, i molts eren persones, molt bones persones, i també gent que hi he vist de néixer i que ara ten 20 anys i que s'han anat a viure a un altre lloc, i el cumpleaños venen aquí per pastissos perquè quan eren petits ho feien així i se'n recorden de petit. i diu, ostres, és que a mi cap pastís m'agrada més que aquest, perquè és com

0: el de petit, i això pues, també en queda.
1: No heu trobat a ningú per fer tot el traspàs del local i heu hagut de tancar persiana. Definitivament, penses que avui dia costa que, sobretot, la gent jove es vulgui dedicar a les feines més tradicionals i manuals com és aquesta d'una pastisseria?
0: Bueno, crec que sí, perquè com que els aprenents han desaparegut ja fa molt de temps, tot s'ensenya a l'escola i tal, llavors no és el mateix estar al peu del canó i cada dia i no és només treballar i fer un bon pastís. Has de preocupar-te de que tot rulli bé, de que la matèria prima sigui bona, de que funcioni tot perfectament, i bueno, a mi no m'agrada de vendre res a ningú, en fi, tenir-lo tot legal, i llavors no és només treballar, són més coses. I la gent jove pues, avui té molt d'apoyo dels pares, de la família, i llavors tampoc les aprieta el zapato per fer-ho, penso jo, és una opinió només.
1: I t'has jubilat tot just després de la revetlla de Sant Joan. Com ha estat aquesta última campanya i què us diu la clientela?
0: Bé, molt bé, molt bé, com sempre. Gràcies a Déu mai ens ha faltat el treball. L'última anècdota és que a principis del juny em van vindre a encarregar un pastit de bodes per l'octubre, de pisos, perquè en cap lloc ho trobaven i sabien que ho fèiem nosaltres, i van dir, no, ens jubilem ara al juny. Hòstia, i ara què faig? Si no n'hi ha lloc, com no ho fan? Vull dir que sempre he tingut feina, ha anat molt bé, com sempre he tingut la sort de fer l'últim dia de treball amb la meva família, la meva dona, les meves filles, mi yerno, que també ve a ajudar, mi sobrino, o sea, ha sigut gràcies a la família que ho hem pogut portar endavant, i tot molt bé, la venda i tot bé.
1: I així, per acabar, què és el que més trobaràs a faltar de la teva feina?
0: Pues a la gent. La gent que venia, que cada dia ens comentaven anècdotes de la vida, del dia a dia, que ens deien, pues, ma mare fa això, ma pare ha passat, el meu fill ha fet jo al col·legi, en fi, la vida de cada dia. Això ho trobarem a faltar, perquè és molta gent, variada, de molts llocs, i ens teníem com era el punt de trobada del barri. A més era un punt de refugi climàtic, perquè a l'estiu feia s'estava bé en l'aire condicionat, i l'obrador diu, ostres, que ves hasta aquí, i es posaven a xerrar entre els clients i la dona i tot allò, i a l'hivern al contrari, a l'hivern feia molt de fred fora, i allí dintre com el forren, hòstia, que ves hasta aquí, i també el mateix, vull dir que trobarem a faltar tot allò, la gent, sobretot la gent.
1: Molt bé, Antonio, doncs pots estar-te ben orgullós de la teva trajectòria. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: De res, un plaer.
2: Gràcies, Noelia i Antonio, i amb una entrevista tan dolça com aquesta, res millor que un bon cafè per acompanyar. Com deia Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Acabem amb aquesta cançó del cantautor barceloní que ens en recomana l'Antonio de la Muñoza. Nos besa...

0: El nostre company Sergi Estapé ha anat a la Matalasseria Martínez, una empresa de Terrassa de més d'un segle, per parlar amb la seva propietària, la Núria.
1: Bona tarda, doncs estem amb la Núria Martínez de Matalasseria Martínez. Què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: 100 anys, no?
2: 106.
1: 106 ja, però bueno, és una botiga centenària, no és fàcil. Com va començar aquesta empresa?
2: La va començar el meu avi, l'avi Ton, al carrer del Vall, quan devia tenir uns 15-16 anys, amb un quarto de reixa. Va començar a anar pels terrats a fer els matalassos de llana. I després, més endavant, es va traslladar al carrer del Vall, on és ara la sastreria, que allà ja es va casar amb la Teresa, i van tenir els 3 fills, i al cap d'uns anys ja van venir cap aquí. Aquí més o menys...
1: Aquí vols dir, estem aquí al carrer de la Rutlla.
2: Exactament, aquí a la Rutlla número 3, que aquí ja van venir més o menys cap al... abans de la guerra. Una mica abans de la guerra ja se'n van venir cap a Rutlla número 3 i va continuar l'avi i ara jo. No, va continuar el pare, el Miquel, i després jo.
1: I ara teniu 2 tendes.
2: Tenim 2 botigues, a la Rutlla 3, com he dit, i a l'avinguda Abad Mercè 53.
1: Com va començar l'avi, ara ha canviat la coseta, no?
2: Pues bastant, bastant. Els matalassos de llana primer es feien pels terrats, després es van fer la llana, es feien amb un taller propi, i després la llana ara actualment nosaltres no en fem. Hi ha algun matalasser que en fa, però ja no és el més habitual. Llavors han sortit noves tecnologies, el làtex, la viscoelàstica, les molles, i de moment els 3 productes són aquests actualment.
1: M'estàs dient que hi ha gent que encara dorm amb matalassos de llana?
2: Sí, hi ha matalassers, hi ha el gremi de matalassers de Barcelona que encara fan matalassos, refan matalassos i el tornen el cusen, i com sempre.
1: Això si podríem dir que és un producte de luxe?
2: Bueno, de luxe o molt artesanal. Llavors, clar, les hores que es passen, pues, van proporció una mica del cost de les hores que es dedica a refer el matalàs.
1: I clar, això, com deies, no? Els productes, has viscut una evolució, no? Això no és el mateix fa 20 anys que ara, no?
2: Ni 20, exacte, no té res a veure. Després de la llana va sortir els matalassos de làtex, i després la viscoelàstica, i ara estem jugant amb les 3 tecnologies, que són les molles, la làtex i la viscoelàstica.
1: I així m'has d'aconsellar o no? O és complicat això?
2: Bueno, a veure, hi ha uns models que fa ja molts anys que treballen i que donen molt resultat, ¿vale? Però també depèn de cada persona. El que recomanem sempre és anar a la botiga i estirar-se i provar-lo una mica, perquè si no, doncs una persona gran que li costi moure's, la viscoelàstica quedarà ensortalada. Una persona més gran o amb més pes, una molla li anirà més bé, li quedarà l'esquena més ferma. Pels llits articulats, el més recomanable és el làtex, que agafa més la forma tant de l'esquena com del somier. O sigui, cada producte va bé per determinades ocasions.
1: I la gent, és que clar, amb això que m'estàs dient m'estàs provocant, perquè estic rodejat de matalassos, estic a punt d'estirar-me, però la gent ve i es deixa aconsellar o la gent ve molt a tiro fet?
2: De tot, hi ha de tot. Hi ha el client que evidentment tothom abans de comprar un matalàs mira internet, i llavors o hi ha vegades que ve amb el cap una mica esbarat, volguem dir m'han dit i diuen, llavors bueno, expliqui'm el que necessita, i moltes vegades ho vas, doncs estira't aquí, prova aquest altre model. Hi ha vegades que s'estiren i sembla que el matalàs tingui punxes, no, això no, bueno, doncs anem cap a una altra banda, no? Anem cap a una altra sensació, cap a un altre tipus de matalàs.
1: Vosaltres teniu més coses a part de matalàs. Quina seria el vostre ventall d'oferta?
2: Clar, nosaltres a part del matalàs tenim la base que reposa el matalàs, com seria uns somiers o bases tapissades o a l'arcón que és com un armari per sota. Llavors també tenim tot el tipus de coixins per diferents tipologies i per vestir allí, tant els nòrdics com les fundes nòrdiques, llençols, i sobretot el que tenim, els llençols, per exemple, el que són les baixeres, les tenim amb alçades pels matalassos que ara actualment són més gruixuts. Amb els clients, ah, és que els llençols no donen. Sí, bueno, tenim de marques que donen, marques de qualitat que tenen una plata banda de 35-40 per posar bé cap a sota el matalàs.
1: I la, o sigui, diríem, la gent veu fer, és que no sé com dir-ho, un complet, és a dir, vull el llit, vull el suport, vull això, o ai, el llit, vull el matalàs, o com ho fa la gent normalment, eh?
2: Bueno, a veure, hi han clients que només es, o sigui, que canvien el matalàs perquè la part de la sota, o sigui, el que més espatlla és el matalàs, o sigui, es canvia un matalàs quan la base de sota dura bastant més temps. Llavors també hi ha vegades, pues, que si és per pisos nous i necessiten tot, pues es fa la base, es fa el matalàs i els coixins i el protector i fan un complet de tot el que necessita per tenir un bon llit i un bon descans.
1: Això es fa a mida o és, no sé si vosaltres feu a mida o hi ha unes mides estàndards, com va?
2: Hi ha mides estàndards que marca la fàbrica i també tenim matalassos a mida, o sigui, fa poc es va servir un matalàs de 2,15 de llarg. Llavors, si no es fa, es fabrica, es demana a fàbrica i es fabrica.
1: I clar, això té un cost superior, clar.
2: Sí, normalment hi ha una mica més de recàrrec de lo que ve tarifat de fàbrica.
1: Ja, explica'm una mica. La gent ve, prova, no?, i es costa decidir-se, perquè clar, potser provar un dia un matalàs, clar, necessitaries més dies o de seguida ja es decideixen.
2: I, bueno, hi ha vegades que sí, o sigui, és una mica, depèn del client, hi ha vegades, molts cops quasi, poder veure primer una, si és per matrimonis, pues, o parelles, ve un, s'informa, després ve amb la parella, s'estiren els dos, de, bueno, va una mica en funció de cada persona, però clar, és una estona provar el matalàs, provar el coixí, pues has de notar que t'hi sentis a gust. També nosaltres a l'hora de quan comencem la venda preguntem amb què dormen actualment, amb quin tipus de suport dormen, com, si els agrada més ferm, més dur, o sigui, també és escoltar primer que tot abans de començar a ensenyar un tipus de matalàs, és què necessites, no? Quina és, on què dorms actualment? Estàs còmode d'amplada, de llargada, et surten els peus? Perquè moltes vegades que també passa, que surten els peus amb nois o amb persones joves que els hi surten els peus. Llavors s'estiren, dic, no, si és que aquí necessito els 2 metres. O sigui, ah, sí, no m'havia donat compte. Diu, sí que és veritat que dormo amb els peus sortint.
1: Curiós també, no? Escolta una cosa, i clar, tu portes molts anys, la gent amb els anys ha anat veient la importància d'un bon descans, no sé si fa molts anys la gent potser no hi tenia tanta importància, vull dir, perquè han anat apareixent aquests nous productes, aquests nous materials, la gent ha evolucionat també amb això?
2: Sí, cada vegada hem més consciència del descans, també tenim, o sigui, actualment per l'estrès, per tot, costa més de descansar, llavors es recomana un bon llit per poder, pues, dintre de les poques hores que es dorm, pues, que es pugui, però s'està agafant més consciència del descans.
1: Afortunadament.
2: I també el temps de durada del matalàs, no?
1: Això és el que et volia preguntar abans, que se m'ha oblidat. El temps de durada, perquè moltes vegades es pregunta quants anys és el... Hi ha un terme mig o com va això?
2: Que el matalàs entre 8, 10, 12 s'hauria de canviar, ¿vale? Pel tema de higiènic, el tema d'àcars, i a part que els materials també cedeixen. Vull dir, ni que sigui la molla, va cedint els acolxats, o sigui, perquè es van adaptant a la teva esquena. Llavors es recomana un canvi. Llavors també fa un temps enrere el matalàs el podies tenir 20 anys, 25, tranquil·lament. I clar, ara no, que ha canviat una mica. gràcies a Déu.
1: Sí, però clar, si això us convé també als que us he dit, escolta, va, amb tants anys que t'hagin explicat els avis o els pares alguna anècdota, la cosa més curiosa que us ha passat, alguna cosa curiosa o no?
2: No, bueno, clar, vas comptar que vas per les cases, llavors vas també a la part més delicada, per així dir, de la casa, no? I per això moltes vegades també has tardat més temps a canviar el matalàs, perquè et fa com vergonya si està, bueno, si està tacat, i bueno, anècdotes n'hi ha unes quantes.
1: No n'hi ha alguna que faci gràcia o prefereixes no explicar-la?
2: Sí, no desvetllarem així la intimitat dels clients.
1: El tema de coixins, que a mi també és una cosa que m'interessa, què és el més important d'un coixí, que sigui gran, que sigui petit, que sigui tou, que sigui dur, o això també va de les persones?
2: Això també va, depèn de cada persona, perquè és el que comentàvem abans, o sigui, també pel matalàs té a veure el pes, pel coixí té a veure l'amplada de l'ombro. Amb un nen ha de ser un matalàs baixet, un coixí baixet. Amb un noi ample d'espatlles, una noia ample d'espatlles, ha de ser més alt. O sigui, l'important del coixí és que, juntament amb el matalàs, et mantingui el coll recte, la cervical recta. Llavors, si depèn de la corporalitat de la persona, doncs hem d'agafar un coixí més alt o més baix, més dur o més tou.
1: I amb això, igual que amb els matalassos, també els materials han anat evolucionant.
2: Sí, perquè abans hi havia els de llana, els de miraguano, i poca cosa més. I després ja han sortit tot el que són les fibres, l'àtex i els coixins de viscoelàstica. Han anat també evolucionant molt. Abans eren productes tots naturals, ara no tant.
1: Doncs afortunadament aquestes coses van evolucionant pel nostre millor descans. Núria Martínez, de Matalasseria Martínez, una tenda que ja fa més de 100 anys, 106 m'has dit, que està aquí al peu del canó. Moltes gràcies avui per atendre'ns. Hem vingut aquí expressament per parlar amb tu, per atendre'l, connectar. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

Hola, bon dia, sóc Daniel Romero, sóc de Castelló del Vallès i vull demanar la cançó Mr. Mundial de Quevedo i Pitbull, perquè va ser la cançó que més em va agradar del disc

0: Durant l'estiu, les biblioteques de Sant Cugat continuaran obertes, adaptant els horaris però mantenint serveis i activitats culturals per a totes les edats. Per tant, ara en parlem al Connectat. Arnau Padilla, què tal? Com
1: què tal?
0: Estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: L'Arnau és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el gràcies. Felicitarem per aquest premi de poesia. Ai. Que has rebut.
1: Bueno, encara no és oficial, però sí. Estem fent l'exclusiva, crec.
0: Ah, sí?
1: Sí, estem fent una exclusiva, crec.
0: O sigui que ets poeta?
1: Escric coses. Sí.
0: Sí? Fa temps?
1: Veig que t'han fet la...
0: fa temps, sí. Les meves fonts m'han informat.
1: Sí, fa temps. Sí, des de que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure, sí? Més així, poeta atormentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una escriptura més serena
0: i més
1: pausada.
0: I més madura, no? Sí. Molt bé. Sí, sí. I quan recolliràs el premi?
1: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el premi... Premi Mariola a Poetes Inèdits del 2026.
0: I és el primer que reps?
1: Jo sí. Poeta Inèdit.
0: Home, quina il·lusió, no?
1: Sí.
0: Mare meva. Doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
1: Gràcies, moltes gràcies. Una sorpresa.
0: Sí. Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem.
1: Vinga,
0: abans.
1: Anem
0: pel tema
1: feina,
0: de les biblioteques, perquè sí que és veritat que la gent desconeix què fan les biblioteques a l'estiu. Tanquen? Obren? No, obren.
1: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé si la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre. Però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpelleres obre els matins de dimecres i divendres, i Mirasol al revés, dimarts i dijous. Es combinen, i totes les tardes, sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
0: Refugiar-se de la calor,
1: si fa molta calor, no saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
0: Que bé. Sí. Activitats, però...
1: Sí.
0: Sí, hi ha programades activitats?
1: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972. Doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això per més adults, diguem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la biblioteca de Volpelleres, podreu trobar, cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana, doncs, és dijous, un altre és el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tot a la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobaran.
0: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
1: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà el que es necessiti.
0: Perfecte. Et sembla que fem un repàs perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
1: Sí.
0: Amb la teva motxilla...
1: Hem portat...
0: Tipo Doraemon, que van sortir llibres.
1: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto, si m'acompanyen.
0: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
1: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
0: Gèneres?
1: Sí, sí, diferents gèneres, tipus també de llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem, hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
0: Que hem de preparar. Correcte. Les sortides.
1: Que la gent ja ho fa, eh? La gent sí, ja es prepara amb molta antelació, comences a veure el abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup estiuenc.
0: Clar, amb temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot això.
1: Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
0: Molt bé, però quina proposta ens portes?
1: Però
0: per
1: us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt, molt estiuenc. És un còmic documental, vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic, que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora, que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Jim, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Jim, i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat sota aquesta aparença tracta temes una mica més... més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem. Entre classe i classe d'Aigua Jim, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
0: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura,
1: sí, sí, sí. És,
0: i amb uns...
1: És molt divertit, eh?
0: Sí,
1: és molt divertit,
0: sí,
1: el còmic.
0: Pinta.
1: Però et fa pensar, a la vegada.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs Aigua Jim, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
1: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys, portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els caligrames, que no sabem si saps què són els caligrames, que són aquests dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit. Doncs aquestes, a la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament col·lage d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí el llibre s'obre, el anem repassant visualment, i és com un viatge a través del mar, de la platja. Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos.
0: Molt original,
1: no? Sí, en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical, i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
0: Un llibre per compartir, El carrer del mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
1: Una novel·la.
0: En tota regla.
1: Sí, bueno, en tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, i a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja, per descomptat, ja es veia la qualitat de l'autora. És molt fresca, molt original, i com sempre les seves novel·les, és més el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt. Com està escrita, se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir, perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu, I sí, aquesta, la història és bàsicament passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una mica aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències i aquestes ganes de viure que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. És molt interessant.
0: Tens algun fragment?
1: Si voleu,
0: vinga.
1: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada, que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres. Com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa què tal li fa. Pensa en quan vivien tots 5 a casa. Pensa en la Teresa dient-li, no vull que m'apressis, però visc amb el teu pare i l'estimo, i seré allà quan sigui el seu aniversari, i quan sigui Nadal, i quan estigui a l'hospital, i quan ens morim i l'enterrin. I en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa què tal li fa, i neda, i més.
0: Déu-n'hi-do, en un fragment no gaire llarg ens fem una composició bastant completa.
1: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest, es titula els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, ta, ta, ta, ta, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta construcció plàstica, que és molt interessant.
0: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
1: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de dos estius que va passar al poble grec de Metamorfosi, que és, Metamorfosi és un poble de Grècia. Bueno, sí. Hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. És, bàsicament és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
0: Fantàstic.
1: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostra, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
0: Sí.
1: Doncs aquest és un llibre que...
0: I et notes diferent.
1: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera, jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu: arriba a ser qui ets, quan ho hagis après. Segles més tard, l'exe homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Molt estiuenc.
0: No. Sí, i també molt interessant, no? Sí. Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem posar a prova això, no?
1: Quan t'atures, no? A vegades
0: exacte.
1: Quan atures,
0: exacte.
1: Dius, què estic fent? No? Una mica...
0: Pots començar a veure amb més claredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
1: Vale, sí, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, mirar el cel de nit, no?
0: Sí,
1: tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
1: Sí, és el 12
0: correcte,
1: d'agost.
0: Sí.
1: Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles. Ja.
0: Vinga.
1: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. Com fan, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
0: Sí, oi tant, imagina't.
1: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
0: Vinga, sí.
1: Perquè també he pensat, porto un de poesia.
0: Home,
1: de
0: vinga, acabem amb la poesia.
1: Acabem.
0: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
1: Perquè, sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixi.
0: Petites dosis.
1: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta.
0: Mm-hmm.
1: Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. I us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora dels Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de, també molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
0: Sí, per l'època és el que
1: sí,
0: toca.
1: Sí,
0: hauríem
1: sí,
0: d'aprofitar
1: sí,
0: almenys.
1: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical... per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre. Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput, t'ho suplico. No passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa, podria significar-ho tot. Podria ser el que Rilke volia dir quan va escriure «Has de fer una altra vida».
0: Doncs jo crec que la proposta, a banda de poder anar a les biblioteques, perquè encara hi ha activitat al llarg de l'estiu, és aprofitar aquest temps per desconnectar, que vol dir fer aquest viatge tranquil.
1: Reconnectar una mica, sí.
0: Sí, cap a desconnectar d'unes coses
1: sí,
0: i reconnectar amb altres.
1: Sí.
0: Arnau, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon estiu.
1: A vosaltres, igualment.
0: Que vagi molt bé i l'enhorabona un altre cop.
1: Gràcies.
0: Vinga, que vagi molt
1: Adeu.
0: Bé. Adéu.

Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Gràcies novament per la companyia. Ja sabeu que tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, edició de dimarts del Connectats. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys, l'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Els PR1 i PR3 que passen pel carrer Doctor Soler i Torrents i la Rambla d'Anselm Clemet modifiquen aquest matí el seu recorregut fins les 2 del migdia. En comptes de passar per aquests vials, es desvien per l'autovia de Castelldefels des de les Moreres. A partir de les 2 del migdia, tots dos autobusos seguiran el recorregut habitual. Fins aquella hora també hi ha afectacions a l'L78. I els Mossos d'Esquadra estan buscant la persona que la nit de dissabte en va ferir una altra durant una baralla en una de les guinguetes de la platja del Prat. La víctima, veïna de l'Hospitalet, va haver de rebre diversos punts de sutura a causa de les ferides causades amb arma blanca. Va rebre l'altra mèdica el mateix diumenge a primera hora del matí. I els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, diverses entitats de cultura popular del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc, que ha passat per carrers com l'Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada. També ho han fet els gegants, que han pres el centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. Diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb el ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. I han acabat galejada trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copatrons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per ara sí cloure la festivitat.
8: Esports.
7: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més en la general. Un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. El guanyador ha estat l'espanyol Máximo Quiles, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de temporada en 10 curses. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda des dels estudis a la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
0: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom, doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
3: Hola, jo sóc l'Arnau, sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i, bueno, pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
4: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic

0: Presentació de quin centre juguen.
1: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
2: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
3: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
4: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
5: Ben preparada, Tina. Amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
0: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picar Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El Pica Rànquing.
5: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
6: A lletrejar.
0: Comencem el camí Pica Lletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
7: Sí.
0: Temps. Parella.
7: P-A-R-E-L-L-E-L-A.
0: Anna. Acústic.
8: A-C-U-S.
5: La U porta accent.
0: Júlia. Bancada.
9: B-A-N-C-A-D-A.
0: Resumir.
9: R-E-S-S-U-M.
5: Has dit dues vegades S.
0: Vinga, comencem poc a poc, en aquest cas amb un encert i 100 punts que sumem al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
2: Sí.
0: Temps. Consell.
2: C-O-U-N-E.
5: C-O-N.
0: Clàudia. Anònim.
3: A-N-O amb accent obert. N-I-M.
0: Termal.
3: T-E-R-M-A-L.
0: Aclarir.
3: A-C-L-A-R-I-R.
0: Factura.
3: F-A-C-T-U-R-A.
0: Inútil.
3: E-I.
5: Comença per I.
0: Javi. Filet.
4: F-I-L-E-T.
0: Nineta.
4: N-I-N-E-T-A.
0: Coliseu.
4: C-O-L-I-S-E-U.
0: Calma.
4: C-A-L-M-A.
0: Solemne.
4: S-O-L-E-M-A-N-E.
0: Molt bona arrencada, nois. Heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
7: Cotilleo.

0: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
2: Barato.
0: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Anna, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Banderola.
4: B baixa.
0: Has dubtat amb B alta i és B alta.
1: Júlia. Lluminós.
5: LLUMINOS.
0: La O porta accent tancat.
1: Arnau. Restringir.
6: RESTI.
0: T'has deixat una R.
1: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
4: Sí.
1: Temps. Comentari.
4: COMENTARI.
1: Autèntica.
4: AUTE amb accent obert, NTICA.
1: Subjectar.
4: SUBJECTAR.
1: Dolçament.
4: DOLCAMENT.
1: Immensitat.
4: IMNE.
0: Dues M's.
1: Javi. Asmàtics.
7: ASMA amb accent obert, TICS.
1: Impulsora.
7: IMPULSORA.
1: Apinyament.
7: APINYAMENT.
0: Has dit Y, és Y.
1: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
0: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
1: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Àgora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014 amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: Una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
4: Que es fan petits.
2: Correcte, també. Escoltem-ho.
3: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
5: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
4: Sí.
0: Temps. Insuficient.
4: I-N-S-U-F-I-N.
2: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
6: P-A-S-S.
2: Una sola S aquí.
0: Anna, construiries.
7: C O N S T R O.
2: És una U, no una O.
0: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
8: Sí.
0: Temps. Meticuloses.
8: M-E-T-I-C-U-L-O-S-A-S.
0: Principiant.
8: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
0: Dissimularia.
8: D-E-D-I.
2: D-I.
0: Alejandra. Intercalació.
4: I-N-T-R.
2: T'has deixat la E abans de la R.
0: Clàudia. Avalotador.
7: A, B, baixa, A, L, U, T.
2: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
0: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
9: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui? Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia. Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la mega paraula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
5: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
4: Sí.
0: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La mega paraula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La mega paraula d'avui és el substantiu plural... col·leccionistes.
4: Col·leccionistes.
2: Endavant.
4: C-O-L...
2: Has dubtat també, Walter, i és L geminada.
0: Doncs, Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
6: Fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres cabdals de la història. Doncs bé, la mega paraula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
8: Col·leccionistes.
2: Endavant, quan vulguis.
8: C-O-L-geminada-E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat la mega paraula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
6: L'Escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
0: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
0: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula... incorrectament! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Escola Àgora Sant Cugat ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
5: Doncs contentíssims, aquí han aplaudit i tot, eh?
0: Home, és per fer-ho, eh? Això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
4: Molt contents.
7: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'Escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
6: Bé, nerviosos encara, jo crec que ja han entrat per la porta, han dit estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio i han entrat una mica nerviosos, i el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons, però crec que contents. L'experiència, nois, com ha anat?
4: Esteu molt contents? Molt xula.
6: Sí. Veus? Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
0: Exacte, és el que compta, i penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics, i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé, i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants d'avui.
9: El pica-rànquing.
2: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, eh? Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència. Però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
2: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem d'aquí ben poc. Adeu!
1: Pica Lletres, el concurs que juga

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. La cultura popular ha estat la protagonista de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau al Prat, que es consolida com la festa major d'estiu. Aquest cap de setmana, les diverses entitats de la ciutat han participat en diverses activitats per honrar els copatrons del Prat, que celebren avui la seva festivitat. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dilluns 29 de juny de 2026.

0: Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que, a data de 31 de gener de 2026, tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte, d'un pis o d'una habitació de lloguer. Un grup d'alumnes de l'escola Can Rigol ha viscut una experiència de mobilitat exterior a Islàndia a través del projecte Erasmus Plus, un programa de la Unió Europea en la qual el centre pretén participar des del 2021 en projectes internacionals centrats en la inclusió, la transformació digital i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles d'educació especial d'arreu d'Europa. El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general, un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. I pel que fa al temps, comencem la setmana seguint la tendència a la baixa dels termòmetres, que tot i la calor se situen en valors més típics de finals de juliol. Demà es manté el domini del sol, però es frena la baixada de temperatures. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. Els carrers de la ciutat han vibrat amb les festes de Sant Pere i Sant Pau. Divendres, les diverses entitats de cultura popular del municipi han celebrat la cercavila. Després de recórrer diferents ubicacions del nucli antic, torn pel correfoc que ha passat pels carrers com Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer o Ferran Puig. Dissabte, els castellers del Prat han celebrat la seva diada. Han descarregat un pilar de 4, un 4 de 6, un 4 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6 amb l'agulla, i han tancat l'actuació amb un pilar de 4 simultanis amb la resta d'entitats convidades. També amb un pilar de 4 al balcó conjuntament amb les mateixes colles. La colla de castellers de Viladecans i la colla dels escardats de l'Eixample han acompanyat els pretencs. Tot seguit, els gegants han pres el centre de la plaça per mostrar a la ciutadania els seus balls. I diumenge ha tingut protagonisme el ball, amb el ball de bastons, picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. En acabar, galejada trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana. Avui, dia de Sant Pere i Sant Pau, missa de celebració en honor als copretons de la ciutat, ball de l'ou amb picacrestes i tronada final per, ara sí, cloure la festivitat.
1: Altres apunts.
0: Des d'avui i fins al proper 10 de juliol, la ciutadania pot sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que, a data del 31 de gener de 2026, tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin també la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys. L'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. I els Mossos d'Esquadra estan buscant la persona que la nit de dissabte en va ferir una altra durant una baralla en una de les guinguetes de la platja del Prat. La víctima, veïna de l'Hospitalet, va haver de rebre diversos punts de sutura a causa de les ferides causades amb una arma blanca. Va rebre l'alta mèdica el mateix diumenge a primera hora del matí.
1: Entitats.
0: Un grup d'alumnes de l'escola Can Rigol ha viscut una experiència de mobilitat exterior a Islàndia a través del projecte Erasmus Plus, un programa de la Unió Europea en el qual el centre pretenc participa des del 2021 en projectes internacionals centrats en la inclusió, la transformació digital i l'intercanvi d'experiències amb altres escoles d'educació especial d'arreu d'Europa. En concret, hi han participat 13 joves del grup de diversificació curricular d'entre 16 i 21 anys que han marxat a una escola de Reykjavik acompanyats de 3 professionals del centre. La mestra

0: plan concedí, i un dels objectius en aquest programa era fer mobilitat amb l'alumnat, perquè ja teníem una llarga trajectòria en programes Erasmus i era com una cosa que no havíem fet mai.
1: L'alumnat s'ha preparat durant el curs per conèixer l'escola i l'entorn al qual anaven a viatjar i així fer l'experiència més fàcil. I és que aquesta ha estat una oportunitat no només per l'alumnat de conèixer altres centres i joves, sinó també pel professorat, que ha pogut comparar metodologies de treball i compartir amb altres mestres d'educació especial. Escoltem de nou Yolanda Cipinya i també la mestra Eli Canyadillas.
0: Pues comparar, compartir amb altres professionals i en aquest cas amb altres alumnes.
2: Clar, sobretot la motivació aquesta de poder dir que alguns alumnes nostres poguessin conèixer una altra escola d'educació especial i altres alumnats, igual que ells, no? I és el que ha dit la Yolanda, amb el departament aquest d'internalització tenen uns criteris específics. Clar, no tot l'alumnat de Can Rigol podia anar de viatge.
3: Clar.
2: Aleshores, amb aquest criteri es va decidir que el grup de PDC, que és el nostre, que això és un programa de diversificació curricular, que són alumnes de 16 a 21 anys, que tenen un nivell d'autonomia personal i social doncs, més elevat de l'escola, doncs vam veure, no, que era una oportunitat.
1: Els alumnes Eliza Costescu, Ilias Azdat, Lucía Chueca i Maria Vázquez expliquen com han viscut aquesta experiència tan positiva i quines activitats han fet durant la seva estada a Islàndia.
4: Molt bé, molt, molt, molt bé. Ens van parlar del col·le d'educació especial, que s'ha maclat a escoli. Hi ha unes activitats que hi ha de ball, de música, de piscina, de cuina, de manualitats, aquí, y de turisme y de passes fora.
5: Bien, hemos hecho actividades, hemos hecho sports, hemos ido a hacer un tour por la escuela el primer día, y también hemos hecho manualidades, cocina, gafas 3D.
6: Me ha súper encantado.
7: Wow, a mí me ha súper encantado.
1: En el marc del programa Erasmus+, Can Rigol també ha rebut alumnes d'una escola de Suècia al Prat. Una nova experiència amb què el jovent pretenc ha fet d'anfitrions, ensenyant-los espais emblemàtics del municipi, com la platja, i participant de diverses activitats i jocs amb l'alumnat visitant.
8: Cultura.
1: El passat 13 de juny va cloure el 43è concurs estatal de fotografia organitzat per l'Agrupació Fotogràfica Prat amb la col·laboració de la Federació Catalana de Fotografia. Un concurs de fotografia on els participants han tingut dos temes a escollir, un de lliure, d'una banda, i de l'altre tema escultures del nucli urbà del Prat. El veredicte del jurat, el 13 de juny del Centre Cívic Jardins de la Pau, va tindre com a guanyadors Jorge Llorca Martínez, en primer lloc, amb el premi d'un trofeu exclusiu i 125 euros. José Ramón Luna de la Osa, amb un segon premi de 125 euros, i Esperanza Labrador Rodríguez, per al tercer, amb 75 euros de premi en la categoria tema lliure. També hi ha hagut dos guanyadors més en aquesta edició, una quarta i cinquena posició. Pel Premi Ciutat del Prat, els guanyadors van ser, en primer lloc, el trofeu Joaquín Aranda i 150 euros de premi per Sergio Otero Sevillano, José Reyes Belzunque en el segon lloc, amb un premi de 100 euros, i Joan G. Lacalle Martín, el tercer, amb 75 euros. Finalment, el Premi Social Agrupació Fotogràfica Prat, exclusiu per socis, va haver-hi tres guanyadors, dels quals el primer va ser Milagros Parra Gallego, que s'ha guanyat el trofeu José Luis Marín, i 125 euros. L'entrega de premis tindrà lloc el 3 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Cívic, on també es podran veure les obres des del mateix dia 3 de juliol fins al 31 d'agost en horari de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 1 i 10 del matí i de 3 i mitja a 8 i mitja de la tarda. I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
9: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
10: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
0: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el novè campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
7: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
8: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
3: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 45 segons d'un quart de vuit del vespre. Avui al programa parlarem de motor, perquè el pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general. Un resultat que maquilla la seva actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de començar la cursa des de la 26a posició. Ara parlem de quina és la situació al Mundial. I més coses, en pocs minuts parlarem amb el nou entrenador del Terlenc, en Marc García, que visita els estudis del Prat de Ràdio per parlar de la seva arribada al primer equip del Terlenca, una arribada que és, podríem dir, la pedra angular del nou projecte que té com a objectiu doncs intentar recuperar la categoria perduda aquesta temporada. Però aquest no serà l'únic protagonista que tindrem aquesta tarda, perquè també tindrem el plaer de conversar una estoneta amb Martín Lamelas. Recordem que el divendres va anunciar la seva sortida de l'Associació Esportiva Prat després de 3 temporades vestint la samarreta Pota Blava. Com dèiem, avui tindrem via telefònica al gallec perquè ens expliqui els motius del seu adeu i també ens analitzi la seva etapa a l'entitat pratenca. Un Martín Lamelas que no és la darrera sortida, perquè aquest migdia hem conegut que també sortirà del Prat Àlex Sánchez, i qui sí continuarà és Àlex Plaza, que fa res, uns minuts s'ha anunciat que continuarà amb l'Associació Esportiva Prat la propera temporada. I pel que fa a l'actualitat, un apunt de triatló, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat d'Espanya de triatló per autonomies absolut i la selecció guanyadora ha estat la catalana, després d'impulsar-se tant a les proves individuals com al relleu mix. L'esdeveniment s'ha celebrat doncs durant aquests dies a Tudela, Navarra, conjuntament amb el Campionat d'Espanya a edat escolar, una cita que ha comptat amb representació del Triple I Prat. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @PratEsports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El pilot pretenc de Moto3, Joel Esteban, ha quedat 12è en el Gran Premi dels Països Baixos i suma 4 punts més a la general, un resultat que maquilla l'actuació de dissabte, ja que Esteban ha hagut de sortir en aquesta cursa des de la 26a posició. En les declaracions posteriors al Gran Premi, el pretenc ha assenyalat que sortint des de tant endarrere ha fet que la cursa fos molt complicada. També ha afegit que una vegada ha aconseguit posar-se per davant del seu grup, ha pogut rodar a un ritme similar als dels líders. Per tancar, ha remarcat que ara toca analitzar les dues curses anteriors per tornar més fort en les següents. Pel que fa al guanyador d'aquesta cursa ha estat el també espanyol Máximo Quílez, que continua imparable i ha sumat la 6a victòria de la temporada en 10 curses. I pel que fa a la classificació general, doncs, com dèiem, tenim a Máximo Quílez, líder, amb 211 punts, 90 més que el segon, que és Carpe, amb 121. I per trobar el pot a l'avanç hem d'anar cap a la 11a posició, on ara mateix es troba amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip, Bertele, l'italià, que és 13è i, per tant, doncs, ara mateix té 44, 4 menys que el pot a blava. La pròxima i última parada abans de l'aturada d'estiu és el Gran Premi d'Alemanya, que tindrà lloc entre el 10 i el 12 de juliol. Després d'Alemanya, un mes de descans per tornar la primera setmana d'agost amb Gran Bretanya. I després tancarà el mes d'agost amb el circuit d'Aragó. En setembre tindrem San Marino, Àustria, i en octubre doncs, el major volum de curses. A l'inici tenim el Japó, després Indonèsia, Austràlia i Malàsia, i al novembre tres curses per tancar la temporada: Qatar, Portugal i València. Deu minuts per arribar a 8:15 del vespre. Anem amb l'entrevista amb el nou entrenador del Terrenca.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: més ràpid que un instant.
1: I nosaltres, que tanquem aquest programa vespre del Prat Esports des del control, tenim que estar amb la Valèria Incap. I els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Gràcies per escollir-nos. Fins demà. Adeu.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.

0: Muy bien,
1: El Plat Ràdio, clàssics de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

i la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: on.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: principi de viure sense tu.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
2: Molt bé, va. Vinga,

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
2: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos!

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

El Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tot

Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: ya hablaba. Dey, que ya se acabó el royalty. Ya, yo va tendrás grabado el armario. Fuga el estudio. Que hablen la chocolatina.
1: Yeah. El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

house y cartera.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: El Pantina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Cuba!

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Que bé hi vam, la ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat